0: la música.
1: I hear a lot about sinners.

Antena Garol. Les 6:96. Ho portem més enllà dels èxits. Antena Garol. Benvinguts a la música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la 2 a Sant Joan d'Espí, deixa un carril tallat direcció Barcelona i provoca circulació intensa en aquest punt. També una avaria d'un camió, en aquest cas a la C32 a Gavà, també provoca lentitud en aquest punt. A banda, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, també a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C33 a Montcada, a la C60 a Parets i finalment a la C58 a Barcelona. I els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferrat de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o bé contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. I Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 i es posi per escrit. Avui una nova jornada de vaga també a escoles i instituts del Maresme i el Vallès. I en aquest sentit, AQM ha plantejat un expedient de regulació d'ocupació que podria afectar fins a 106 treballadors de les oficines de Barcelona i Madrid. Una de les seus afectades és la del carrer Pallars de Barcelona, on treballen unes 230 persones i des d'on es gestionen tasques de planificació, facturació i recursos humans per a 6 països europeus. I també uns 300 treballadors de Nissan han protestat també davant les oficines de l'empresa, també contra un altre ERO plantejat per la seva companyia. El sindicat rebutgen frontalment l'expedient que preveu acomiadar en aquest cas 211 treballadors dels centres de Nissan de Catalunya que suposen el 37% de la plantilla. I 150 persones que acumulen 1.182 antecedents han estat identificades al districte de Sant Martí de Barcelona en un dispositiu conjunt de Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, embarcat en el Pla Campai contra la multireincidència. L'operatiu policial també ha comportat 3 detinguts per la llei d'estrangeria amb una acumulació de 102 antecedents. I pel que fa al temps del matí, serà majoritàriament assolellat amb alguns núvols prims poc importants. De cara a la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu i també a la serralada prelitoral amb possibilitat d'algun ruixat. Atenció, perquè les temperatures pugen amb valors que poden arribar fins i tot als 38 graus avui a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Notícies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació complicada avui a les carreteres amb diversos accidents i avaries. De moment, un accident a la C58 a Montcada, un altre a l'A2 a Castellbisbal i un tercer a l'A2 a Pallejà, deixen carrils tallats en ambdós en els tres punts i també una altra avaria a la B10 a Barcelona talla un carril i dificulta la circulació també en aquest punt. A banda, també s'assumen les retencions habituals a les rondes, a la C59 a Caldes de Montbui, a la C33 a Barcelona i finalment a la B30 a Barberà. I Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga també a escoles i instituts del Maresme i el Vallès, i de fet en aquests moments està tallada la C32 a Mataró en sentit Barcelona i també a Cabrera de Mar en sentit Palafolls. I també les multinacionals H&M i Nissan afronten també conflictes laborals a Catalunya per expedients de regulació d'ocupació. H&M planteja un ERO que podria afectar fins a 106 treballadors a Barcelona i Madrid, mentre que uns 300 treballadors també es veurien afectats per un altre ERO a Nissan, que preveu acomiadar, en aquest cas, 211 empleats dels centres catalans, que suposen un 37% de la plantilla. I els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferrat de Madrid i que s'ha allargat també durant més de 12 hores. Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. I Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu i fregar els 40 fins i tot a Ponent i a la Vall de l'Ebre. Escoltem a Luismi Pérez, que és el meteoròleg de la xarxa.
2: És impossible poder-ho predir, però sí que podem dir en gran mesura que el que mal comença mal acaba. I si tenim aquestes temperatures ja a aquesta època, serà fàcil que les onades de calor vinguin més fortes aquest estiu.
1: Pel que fa a la resta d'afectacions meteorològiques, a la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu i també a la serralada prelitoral, amb possibilitat de fet d'alguns ruixats, però serà molt local al Pirineu Oriental.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat retencions a la C58 a Sabadell, a la Nacional 2 a Mataró i també a Cabrera de Mar, a la C33 a Barcelona, a la B30 a Barberà del Vallès, a la 2 a Cornellà i també a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. I Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi també per escrit. Avui, de fet, nova jornada de vaga a escoles i instituts del Maresme i el Vallès, i al matí han tallat la C32 a Mataró en sentit Barcelona i també a Cabrera de Mar en sentit Palafolls. Hores d'ara, aquest tall ja ha quedat aixecat. I el govern ha activat una nova convocatòria del Pla de Barris amb 200 milions d'euros ampliables i preveu finançar almenys 20 nous projectes per actuar en zones vulnerables. Carles Martí, comissionat de Barris del Departament de Territori de la Generalitat, ha assegurat a la xarxa que la iniciativa, amb molt bona rebuda en la primera convocatòria, reforça la col·laboració entre ajuntaments i Generalitat per transformar els entorns més degradats.
2: A la primera convocatòria nosaltres en vam fer un balanç molt positiu, perquè van haver-hi 83 sol·licituds, això vol dir que hi havia ganes, hi havia resposta a aquesta proposta del departament de tornar a posar en marxa un pla de barris que vol ser una aliança entre ajuntaments, entre municipis i Generalitat per revertir les situacions de vulnerabilitat, de precarietat d'alguns dels barris.
1: La nova convocatòria mantindrà oberta la porta a futures edicions amb l'objectiu d'arribar progressivament a més municipis i barris que necessiten suport social, urbanístic i comunitari. I 150 persones que acumulen 1.182 antecedents han estat identificades al districte de Sant Martí de Barcelona en un dispositiu conjunt de Mossos d'Esquadra i Policia Nacional embarcat en el Pla Campai contra la multireincidència. L'operatiu policial també ha comportat 3 detinguts per la llei d'estrangeria amb una acumulació de 102 antecedents. I Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu, i fregar, atenció, els 40 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. A la tarda també creixeran nuvolades al Pirineu i la serralada prelitoral, amb possibilitat d'algun ruixat molt local al Pirineu Oriental. Tot i això, s'espera en general un dia completament assolellat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Antena Caro 9 9 6 0.
1: Diles cómo fue, Julieta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi també per escrit. En aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la 29a Conferència Iberoamericana, ha remarcat la importància d'invertir en una educació inclusiva, equitativa i de qualitat.
2: Catalunya, Espanya i Iberoamèrica hem de reafirmar el compromís amb una educació inclusiva, equitativa i de qualitat com a base del desenvolupament sostenible i de la cohesió social. La raó és molt senzilla. La inversió en educació és la millor inversió que qualsevol país pot fer per guanyar un futur millor.
1: Avui la vaga se centra al Maresme i al Vallès. De fet, al matí han tallat la C32 a Mataró en sentit Barcelona i també a Cabrera de Mar en sentit Palafoll-Juntall, que encara ara afecta la via i que ha obligat també a restringir l'enllaç de la C60. Pel que fa a la resta d'afectacions en la mobilitat, en aquests moments retencions a la C58 a Sabadell, també a la Nacional 2 a Mataró i a Cabrera de Mar, a la C33 a Barcelona i a la B30 a Barberà, la 2 a Cornellà i finalment a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. I els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE la documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferrat de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedra segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. I 150 persones que acumulen 1.182 antecedents han estat identificades al districte de Sant Martí de Barcelona en un dispositiu conjunt entre Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional embarcat en el Pla Campai contra la multireincidència. L'operatiu policial també ha comportat 3 detinguts per a llei d'estrangeria amb una acumulació de 102 antecedents. I Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La pressió apunta, la previsió, volíem dir, apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu, i atenció, frega els 40 a Ponent i també a la Vall de l'Ebre. De fet, aquesta nit ha caigut el primer rècord de calor. No s'ha baixat als 28 graus a Portbou, a l'Alt Empordà, la mínima més alta que s'ha registrat mai a Catalunya.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Educació i sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. Una reunió que, segons ha anunciat fa uns minuts, la consellera d'Educació, Esther Niubó, podria ser la definitiva. Avui la vaga se centra al Maresme i al Vallès i, de fet, a primera hora del matí, a Canet de Mar, els docents han tallat l'autopista C32 davant l'Institut Sunsi i Mora per fer visibles les seves reivindicacions. Ens amplia aquesta informació la Carlota Tanganelli de Ràdio Canet.
2: La mobilització a Canet ha reunit centenars de persones que en aquesta nova jornada de vaga han volgut sortir al carrer amb pancartes i un lema clar: lluitar també és educar. El mestre canetenc Joan Barón ha participat d'aquesta mobilització i ha afirmat que estan pendents de les reunions entre govern i sindicats, però diu que no volen un acord sobre paper, sinó mesures reals.
3: Fins que no comencem a veure mesures reals de que les temperatures a les aules permeten fer classes, de que tenim recursos, de que tenim llibres, de que tenim una sèrie d'incentius, no només pel professorat, sinó sobretot per l'alumnat, és a dir, a Canet de Mar, a ple segle XXI, hi ha barracons.
2: El seguiment d'aquesta nova convocatòria de vaga ha estat desigual a Canet, però de mitjana, entre el professorat un 12% l'han secundat i entre l'alumnat la xifra s'enfila al 50%.
1: En aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la 29a, volíem dir, conferència iberoamericana, ha remarcat la importància d'invertir en una educació inclusiva, equitativa i de qualitat.
4: Catalunya, Espanya i Iberoamèrica hem de reafirmar el compromís amb una educació inclusiva, equitativa i de qualitat com a base del desenvolupament sostenible i de la cohesió social. La raó és molt senzilla. La inversió en educació és la millor inversió que qualsevol país pot fer per guanyar un futur millor.
1: La nova reunió d'avui està prevista a les 3 de la tarda a l'espera de poder tancar, com dèiem, un nou acord. I la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha destacat que bombers i agents rurals estan preparats per afrontar una campanya d'incendis clàssica marcada per la forta calor que ja es va deixar notar i per l'acumulació de vegetació per les pluges de l'hivern i la primavera. Una vegetació alertat que serà especialment fràgil perquè s'ha assecat amb les fortes ventades dels mesos de març i abril. Malgrat que l'aigua no en faltarà aquest estiu, diu Parlon, ha insistit en la necessitat d'extremar la prudència, recordant que 9 de cada 10 incendis són originats per causa humanes. I 150 persones que acumulen 1.182 antecedents han estat identificades al districte de Sant Martí de Barcelona en una operació emmarcada en el Pla Campai contra la multireincidència.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. La consellera d'Educació, Esther Niubó, avança que la proposta que faran els sindicats a la reunió d'aquesta tarda és la definitiva i que inclourà millores salarials i de recursos a l'aula. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on està presentant els detalls dels pressupostos en matèria educativa.
2: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada, una proposta doncs més completa que la que vam poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial, que ens permeti poder incorporar a altres sindicats també a l'acord signat el mes de març i poder-lo ampliar.
1: Per la seva banda, el sindicat USTE considera inacceptable que la consellera presenti com a definitiva la proposta que no ha estat negociada formalment i denuncia que es presenti com a tancada la primera proposta per escrit que els arriba. La nova reunió està prevista per avui a les 3, a l'espera de, com dèiem, tancar un possible acord. I tot preparat per prevenir els incendis forestals durant aquesta campanya d'estiu. Anem fins a l'aeroport de Sabadell, on aquest matí s'ha presentat aquest dispositiu. Júlia Ramon, de Ràdio Sabadell.
3: Així és, aquest matí la consellera Núria Parlon ha presentat el dispositiu que habilitaran en els pròxims dies i fins a finals de setembre per evitar incidents després d'una temporada, la del 2025, on van augmentar el nombre de focs.
4: Vam tenir un total de 2.168 incendis de vegetació que, comparats amb el dels 2024, va representar un 62,6% més d'incendis. És veritat que d'aquests incendis el 86% van cremar menys d'una hectàrea, és a dir, van ser incendis forestals que van cremar menys d'una hectàrea. En total vam tenir un total de 8.615,80 hectàrees cremades.
3: Malgrat que des de la Generalitat s'ha volgut llançar un missatge de calma, Parlon també ha demanat no baixar la guàrdia, ja que segons les dades del cos, 9 de cada 10 incendis estan provocats per l'ésser humà.
1: I la Policia Nacional ha detingut a l'estació d'autobusos Barcelona Nord un home buscat per Alemanya amb una ordre europea de detenció i extradició per tràfic de drogues. El detingut ha quedat ara a disposició judicial, mentre continua també la investigació sobre aquest cas. I Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu i fregar, atenció, els 40 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. De fet, aquesta nit ja ha caigut el primer rècord de calor on la temperatura no ha baixat dels 28 a Portbou.
0: Notícies en...
5: Serveis informatius d'Antena Caro.
6: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
7: Roquetes viurà el primer intercanvi cultural amb el municipi francès agermanat de Sant Marcel-Sugot el cap de setmana, aquest cap de setmana 30 i 31 de maig, amb la visita d'una delegació d'entitats i associacions roquetenses a la població occitana. El retrobament es produirà després de celebrar-se l'any passat els dos actes institucionals d'agermanament a Roquetes i a Sant Marcel-Sugot, coincidint amb el 175è aniversari de la ciutat. I per a parlar d'aquest primer intercanvi cultural amb el municipi agermanat de Sant Marcel, tenim aquí als estudis d'Antena Caro el regidor de Memòria Democràtica, Cultura i Festes, Siscoller. Hola, què tal? Molt bon dia.
8: Bon dia.
7: I també ens acompanya en videoconferència Ivan Hurtado, que és el president de l'Ateneu de la República de Narbona. Hola, què tal? Molt buenos días.
8: Buenos días. Hay un error, un pequeñito error. No, ya no soy presidente de la asociación, soy presidente de honor, porque he dejado este año, al mes de febrero, he dejado ya lo que se dice la presidencia activa. Ahora me quedo con los honores y los otros trabajan.
7: Pero de todas maneras tiene el título de presidente.
8: Sí, bueno.
7: Antes de empezar a hablar de los actos que se han preparado para este sábado y domingo, para toda la gente que nos está oyendo, nos gustaría saber cómo nace esta idea de estas dos ciudades que se agermanen, hagan actos culturales. ¿Dónde va a surgir la idea?
8: ¿Sisco? La idea fue hace dos años, cuando en el 24 de abril hicimos invitación de la alcaldía, el ayuntamiento de Roquetes, para unirse a la aquí a la ceremonia para cómo voy a decir eso, en homenaje a Joan Castells Vilalta, que fue el último alcalde republicano de Roquetes. Y hablando, pues encontramos que Roquetes no tenía ciudad hermana en Francia, y nosotros aquí en Saint-Marcel tampoco. Entonces yo le hablé al alcalde a Fred, al alcalde de Saint-Marcel, y entonces le dije que tenía una idea: ¿por qué no haríamos un hermanamiento entre las dos ciudades? Y de ahí la idea entre la asociación de Saint-Marcel, que es del Ateneo, el Ateneo Republicano, y el Ayuntamiento, pues empezamos a hacer trámites para esa cosa. Y así nació, y el año pasado, pues hicimos el hermanamiento oficial.
9: ¿Y desde Roquetes cómo se recibió esta noticia, esta propuesta?
10: Hombre, fue una buena propuesta, porque ya hicimos un primer acto hace, si no me equivoco, unos 10 años, y que luego se quedó en un acto en el cementerio, hicimos un acto de reconocimiento por medio de la Generalitat de Cataluña y la delegación del gobierno de la Generalitat a París, y hicimos un acto, y también con el alcalde de Narbona en su momento, que también era diputado en la Asamblea Nacional, hicimos un acto de reconocimiento al alcalde Joan Castells. Pero aquí quedó la cosa, y entonces fue cuando desde el Ateneo Republicano, Iván concretamente, se puso en contacto con nosotros y después la alcaldía de Saint-Marcel, para ofrecernos la posibilidad de hacer otra visita al cementerio de Narbona, hacer un acto conjunto, y a partir de allí ya empezar a establecer relaciones para intentar hacer este hermanamiento, que el año pasado dio su fruto. Firmamos los convenios, entre primero en el abril en Roquetes y el septiembre en Sant Marcel, y ahora ya empezamos las actividades culturales, educativas, sociales, etc.
9: Supongo que en la visita de la comitiva de Sant Marcel a la ciudad de Roquetes fue un primer contacto. ¿Cuáles son sus primeras impresiones cuando conocieron a la gente, la cultura, las tradiciones de Roquetes?
8: Bueno, la primera impresión era que tuvimos un acogimiento extraordinario, como si hubiéramos sido amigos de años, y naturalmente la cosa pues se desarrolló muy fácilmente. No tuvimos que hacer ningún esfuerzo ni nada. La cosa fue, pues mira, como la gente sencilla y que nosotros estamos acostumbrados también a eso. Bueno, yo soy de origen español y me ha sido mucho más fácil. Pero los franceses también se han bien integrado, no hay ningún problema, y lo van a hacer mucho más.
9: Y por la parte de Roquetes, la visita a Sant Marcel, ¿qué impresiones causó?
10: Bueno, como si estuviésemos a la localidad del Regués, es decir, aquí al lado mismo. Cordial, fantástica, nos sentimos más que acogidos y, bueno, sin palabras. Por eso esta visita que hacemos la hacemos con todas las galas y todos los honores, para que vean que Roquetes está volcada en el hermanamiento, en el gemelange, que dicen ellos, que se dice en francés, y que vamos a por todas. Es decir, y que esto no sea una flor de mayo, sino que vaya continuando durante los años, porque el problema que pasa con los hermanamientos es que empiezan fuerte y después van decayendo. La idea es que esto vaya continuando, y por tanto aquí tienen que sentarse una serie de bases para hacer la colaboración y que sea continua y fluida.
9: Desde Sant Marcel ya están preparados, ya tienen ganas de recibir esta comitiva. ¿Qué es lo que han preparado?
8: Bueno, yo no sé lo que han preparado. Han preparado un montón de cosas, pero como yo no hago parte del ayuntamiento y que yo vivo en Narbona, que está distante de unos 8 o 9 kilómetros, no estoy siempre en lo que está pasando en San Marcel. Pero yo sé, por haber tenido reuniones con el alcalde, que la cosa ya va bien. Y lo que es interesante es que la población de San Marcel está ahora, lo que no estuvo antes porque era una sorpresa, pero ahora ya esa llegada de la gente de Roquetes para ver todo el mundo, pues me parece que están están esperando y están en la expectativa, pero ya se está muy bien preparando.
9: Desde Roquetes supongo que ya está preparada la delegación. ¿Cuánta gente marchará de Roquetes a San Marcel y qué es lo que han preparado?
10: Marchamos entre dos autocares y una furgoneta grande para llevar los gegants, los gigantes desmontados, porque miden 3 metros y pico. Y por tanto vamos una comitiva bastante, bastante importante. Y es la comitiva básica para hacer todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Por tanto, nos dejaremos sentir, seguro, seguro. Y seguro que si ellos también tienen nos esperan recibir también con gran fiesta, aquello será explosivo. Es decir, la gente se lo va a pasar de maravilla. Y es lo que esperamos, que la gente se lo pase bien, que conozca nuestra cultura. Que nosotros, la gente que viene que nunca ha estado allí, que también empiece a ver cómo es San Marcel, cómo es su gente y también cómo es su cultura, para que cuando ellos el año que viene vengan hacia aquí, ya los puedan conocer y también los podamos hacer un recibimiento pues a la altura de los que ellos nos harán cuando vayamos ahora.
9: De todas formas, los actos que se han preparado para sábado y domingo podemos decir que tienen un carácter más social, más festivo y otro más institucional, ¿no?
8: ¿Sisco? Eso.
10: No, Iván, contesta, Iván.
8: Sí, sí. Sí. Aquí ahora hay dos partes. Hay una parte festiva y amistosa, que es la parte del sábado. Uh-huh. Y la de domingo va a desarrollarse en la ciudad de Narbona, a 8 kilómetros de aquí, a donde está el cementerio, que haremos una conmemoración ligera, pero musical. Eso es lo que está previsto para la memoria de Joan Castells. Y después hay una visita de la ciudad de Narbona organizada por entre el Ateneo de Narbona y el Ayuntamiento, que nos va a recibir y organizar una visita para que, bueno, no una visita completa, pero para que la gente vea un poco, que los roqueteen vean la ciudad. Para que tengan ganas también de venir. Eso es lo que hace falta. Y después, como toda organización hispano-francesa, catalana o eso, pues se va a terminar por una comida muy francesa en el lugar, al lado de lo que se llama Le Halle, el mercado cubierto. Eso es lo que va, por eso una mezcla de organizaciones de carácter diferente, pero para que la gente se sienta bien, sobre todo los roquetens, que tengan ganas de volver.
9: Uh-huh. Supongo que después de esta visita de la delegación de Roquetes, llegará el turno de San Marcel para venir a Roquetes, ¿no? Supongo que ya preparando alguna cosa.
8: Bueno, eso habrá que hacer la pregunta
10: al alcalde,
8: a Federico, que es alcalde, Federico, que es alcalde de San Marcel, pero que supongo que cuando ya habrán visto todo lo que pasa, todo lo que traen de Roquetes, pues tendrán ganas de ir hasta Roquetes a llevar lo suyo. Eso lo supongo.
10: Suponemos.
9: Para acabar, ¿algún mensaje que quiera enviar a todos nuestros oyentes desde San Marcel, Iván?
8: Sí, bueno, lo que quisiera que mi sueño sería de que haya un enlace permanente entre las dos ciudades, no olvidando un poco la región, porque estamos en Occitania y que está fuera de lo que llamamos Cataluña, claro, pero tenemos muchos contactos y de gente que de origen de las regiones españolas. Uh-huh. Así que es que tendríamos que permanecer en amistad casi siempre, bueno, o siempre, digamos.
9: Y Sisko, ¿quién sería?
10: Yo destacaría que es el tercer momento en que la zona de las Terres de l'Ebre tienen una relación muy intensa con Narbona y con la región de Narbona. Uh-huh. La primera fue en época medieval, porque uno de los primeros obispos que tuvo Tortosa venía de Narbona. Y gracias es que claro, todo tiene un porqué. Gracias a los textos, es decir, a los sermones que llevaba este obispo que estaban en Provenzal, ¿sí? Estos textos, que se conocen como las homilías provenzales de Tortosa, son las que después se tradujeron como primeros textos en catalán, que fueron las homilías d'Organyà, que fueron la traducción de las homilías provenzales de Tortosa que venían de Narbona. ¿Vale? Sí, por tanto, uno de los primeros textos fundacionales de la cultura catalana es un texto en provenzal de Narbona, escrito en catalán. Después, la catedral de Tortosa también tiene el maestro de obras, venía de Narbona, con el obispo. Es decir, que ahí había una relación. Después, evidentemente, pasan muchos años, pero ya en el siglo XX... muchos agricultores de aquí iban a la vendimia, a la zona de Narbona, porque era una manera también de ganar dinero aparte de las cosechas que vienen aquí. Y por tanto, mucha gente de aquí, entre ellos algún tío mío, me lo explicaban que marchaban a Narbona, iban a Narbona a la vendimia. Gracias a esto, tenemos que Joan Castells Vilalta no fue a Narbona porque sí. Fue a Narbona porque mucha gente de Roquetes antes ya había ido a Narbona a la vendimia unos años antes. Por tanto, la relación que había de conocer gente de Narbona fue un paso importante para que cuando marcharon al exilio conocían gente donde habían estado trabajando. De ahí que muchos marcharon hacia este lugar. Y ahora hacemos este hermanamiento con San Marcel, justamente en la región de Narbona, que va un poco, bueno, pues buscando, serpenteando este camino cultural, agrícola, exilio, etcétera, ¿no? Es decir, que tiene un porqué.
8: Sí, un porqué. Y es unas razones más suplementarias de ese hermanamiento de San Marcel, Roquetes y la Cataluña y la región de Narbona, del Occitano. Uh-huh. Bueno, así que solo ahora nos queda pues juntar todo eso, todos los lazos y eso, los atamos todos juntos,
10: sí, sí.
8: Y hacemos nudo que ya no se desate.
10: Exacto, que quede bien atado.
9: Pues este fin de semana, sábado y domingo, bueno, se hará este nudo para atar estas dos ciudades, San Marcel y Roquetes, en el primer intercambio cultural en el municipio hermanado de San Marcel Sujote. Iván Hurtado es el presidente honorífico del Ateneo de la República de Narbona, y también nos ha acompañado Sisco Ye, que es regidor de Memoria Democrática, Cultura y Festes de Roquetes. A los dos, muchas gracias por atender nuestra llamada por videoconferencia, y que este fin de semana vayan muy bien los actos y que se lo pasen muy bien. Muchas gracias y buenos días.
10: Seguro que sí.
8: Muchas gracias.
10: Y gracias.
8: Muchas gracias.
5: Serveis informatius d'Antena Caro.
9: Aquest passant dimarts es va portar a terme el ple ordinari del mes de maig de l'Ajuntament de Roquetes, on a l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts. Dintre l'apartat d'afers interns, recursos humans i seguretat ciutadana, es van aprovar per unanimitat les compatibilitats de Mònica Moner Valls i Álvaro Sengas per realitzar una activitat privada. També es va aprovar per unanimitat la donació efectuada per la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària S.A., Sareb, de la finca registral número 7066 del registre de la propietat número 3 de Tortosa a favor de l'Ajuntament de Roquetes. També es va aprovar per unanimitat el decret d'alcaldia número 2026-789 del 19 de maig de 2026, mitjançant el qual s'aprova el conveni de col·laboració amb el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el COPATE, per a l'execució de les actuacions del projecte Espais Naturals de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre. En canvi, es va aprovar per majoria la moció per exigir al govern de l'Estat el finançament de les competències sobrevingudes i el respecte a l'autonomia local presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Com deia, aquest punt es va aprovar per majoria amb els vots a favor d'Esquerra i Junts, l'abstenció de Movem i el vot en contra del Partit dels Socialistes de Catalunya. En l'apartat d'urbanisme, llicències d'activitats i contractes, es va aprovar per unanimitat la declaració de les obres de canvi de tancaments del pavelló astronòmic de l'Observatori de l'Ebre, així com les obres de manteniment i consolidació de l'Observatori de l'Ebre d'especial interès i utilitat municipal per concórrer circumstàncies culturals i divulgatives. En l'apartat d'Educació, Memòria Democràtica, Cultura i Festes, es va aprovar per majoria la moció del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya sobre el pla pilot que preveu presència estable d'agents als centres educatius. Van votar-hi a favor Esquerra Republicana i Junts, es va abstindre Movem i va votar en contra el Partit dels Socialistes de Catalunya. Com diem, aquesta moció es va aprovar per majoria. En acabar aquesta sessió plenària, com és habitual, els diferents portaveus dels grups polítics van fer la seva valoració dels punts tractats a l'ordre del dia. Aquesta era la valoració que ens feia el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Sisco Ye.
11: Bona tarda a tothom. Vam fer la plenària ja del mes de maig. Això vol dir que queda un any per a eleccions, ja, vull dir que la legislatura ja s'acaba. Però, malgrat que la legislatura s'acaba, a quin nivell d'equip de govern no parem de treballar, malgrat que n'hi ha que ens diuen que no treballem, que no fem res, que, bueno, ells han de dir el que els toque, però després ja veurem el dia de les eleccions la gent que diu i que veu i que opina. Per tant, el plenari d'avui s'han portat una sèrie de punts que en aquest cas beneficien a Roquetes, concretament un acord que s'ha fet amb el COPATE pel tema d'arranjament i manteniment de les vies verdes, en la qual l'Ajuntament fica 17.000 euros, però la resta de manteniment anirà a càrrec del COPATE, no el Gran Roquete, sinó també a nivell de totes les Terres de l'Ebre, de la competència que té el COPATE, i això farà que sempre tinguéssim la via verda a punt per a, des d'un punt de vista de recreatiu, turístic, lúdic, etc. A part d'això, també hi ha un ajut per a tirar endavant també obres i millores de reforma de l'Observatori de l'Ebre, perquè sabem que l'Observatori en aquest cas és la institució emblemàtica de Roquetes i també representativa, molt representativa a nivell del territori, també és un punt de referència internacional a nivell de recerca i per tant és una nineta que Roquetes i en aquest cas l'Ajuntament estem compromesos a continuar invertint, continuar ajudant i continuar potenciant. A part d'això, també en aquest cas hem portat dues mocions, una que en la qual va referida al volum de càrrega de l'Estat quan aproven un determinat volum d'actuacions que cauen directament, en aquest cas, damunt dels ajuntaments, sense el finançament que correspon i també sense el personal que potser faria falta. A què ens referim? Ens referim al procés de regularització que ha tirat endavant el govern socialista de Madrid. Que estem en contra de la regularització? Evidentment que no, perquè hi ha gent que ja estava aquí. Però això representa que un volum de feina ingent que tenim aquí, que hem tingut aquí a l'Ajuntament de Roquetes, com a tots els altres municipis, d'aquí que Esquerra Republicana, no només l'Ajuntament de Roquetes presenta aquesta moció, sinó que la presentarà als diferents ajuntaments on està representada. Perquè, clar, a nosaltres, en el cas de Roquetes, m'ha suposat que 5 persones contínuament estiguen donant suport a tota aquesta gent nouvinguda que ve a regularitzar la seva situació. Evidentment que ho fem perquè és de llei, és de justícia i s'ha de fer. Però, clar, si no tens els recursos econòmics per poder contractar, si no et posen gent també per a poder ajudar, ho has de traure de recursos propis. I llavors això ens ha implicat traure gent d'altres serveis, de secretaria, de cultura, del mateix padró per deixar els padrons ordinaris pel tema, per a fer aquesta regularització perquè té uns terminis. I això ha representat que ara avui en dia, a dia d'avui, estem ja pràcticament a 24 hores de cita. Però aquestes 3 setmanes ha sigut de bojos. Vam haver d'habilitar un despatx especial per anar a això, en tot el que representa a nivell informàtic i tècnic, clar, vull dir que ha sigut un d'alta baix. Què demanem? Home, que si una altra vegada es produeix, no un fet com estos, però un altre fet d'aquestes característiques, que algú d'alguna administració superior decidix posar un cri al món, almenys que ens doni la roba i la papilla per alimentar-lo. Perquè és que, clar, si no, com i de quina manera això ho podem aguantar? Perquè, clar, has de deixar de fer les coses que et toca com a ajuntament i, a vegades, que és el que també ens ha passat, has de contractar serveis externs perquè et facin la feina del dia a dia. Per això hem presentat aquesta moció. I que no ens justifiquen boes, punyetes i no sé què, segons qui. Perquè, clar, aquell que no veu la feina no pot dir res, però el que la patix sí que ens ho diu. I ens ho diu i ho han patit. Ho han patit aquí a nivell de l'Ajuntament. Això per un costat. I després l'altra moció ha estat pel tema de els agents de paisà als centres educatius. Clar, quan el mateix Departament d'Educació ja vetlla des del punt de vista educatiu per a que situacions de violència no es produïsquen als centres educatius, a partir de tota una sèrie de protocols, una sèrie de formacions, una sèrie de formacions prescriptives, una sèrie de formacions de prevenció, accions del mentrestant, accions posteriors als fets. És a dir, s'està formant als claustres des de fa anys en totes aquestes mesures. Si ens trobem que ara el mateix departament te fica policies, o vol ficar policies, encara que sigui un pilotatge, dins dels centres educatius, s'està carregant la mateixa filosofia del Departament d'Educació. Clar, què estem dient? Que l'única manera de poder solventar els problemes és la policia? Si justament a l'escola s'ensenyen valors. Quins valors estem transmetent als nostres fills? Que poden fer el que vulguen quan no hi hagi policia? Clar, això nosaltres considerem que crea una falsa alarma. Perquè clar, si jo soc pare d'un fill o d'una filla que va a l'institut o a l'escola i em diuen que, hi ha policia, et ficaran policies al centre educatiu, el primer que penso és que mon fill no va a escola o no va a un institut, va a un lloc on s'estan matant contínuament. Claro, davant d'això dius, a veure, centrem-nos, parem-nos i a veure això, què és el que està passant. Perquè és el que hem dit aquí. Si això hagués estat el Partit Popular, el Partit Socialista i els de Comuns o Movem, haguessin dit el mateix? Segurament que no. Haurien dit, bueno, això que s'han pensat. Ah, i resulta que uns ho presenten i els altres ho atorguen en l'abstenció. Potser aquestes polítiques que diuen d'esquerres, jo al final no sé si les acabo d'entendre. Perquè, clar, és el que diem aquí. És que això no passava ni en temps de Franco. No va passar ni en temps de Franco, això. Que potser s'han de mirar altres mesures com restaurar l'autoritat del professorat. De mesures disciplinàries, a vegades, alguna expulsió. No, és que no es pot expulsar, però per què no? Sempre s'havia fet i no es va morir ningú, eh? Bueno, són mesures que se podien ficar damunt la taula. Però és el que diem. damunt de tots els documents de centre que hi ha, damunt de tots, una cosa està clara. No hi ha cap punt de cap document de centre que digui que la policia vetllarà per al compliment de la convivència al centre educatiu, sinó que vinguin i que m'ho ensenyen. Per tant, fer aquesta llei o aquest pla pilot, perquè això, clar, és que les coses en l'administració comencen allò suaus, però després s'acaben imposant. I una vegada comences una cosa així, després és molt difícil de traure, ja ho sabem per experiència. Per tant, si el mateix Departament d'Educació no confia en el clima de convivència a l'aula, plantegem-ho. D'aquí que presentem la moció d'Esquerra Republicana per a que això, este pla de pilot se trague i que se continuï en este cas fent les mesures disciplinades, les mesures de convivència que ja està protocolaritzat a nivell de centres educatius i, per cert, en una figura específica als centres educatius per treballar això. Per tant, res més. Gràcies.
9: Aquesta era la valoració del ple ordinari del mes d'abril de l'Ajuntament de Roquetes del portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Siscoller. Tot seguit, escoltem també la valoració que ens feia d'aquesta sessió plenària el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Josep Maria Beltrán.
12: Bona tarda a tothom. Compareixem després del ple ordinari del mes de maig i, bé, en teoria seria comentar aquells punts, si no fer-ho tots, però sí aquells punts més importants que hem tractat i debatut de l'ordre del dia d'avui. En principi, i com a punts importants, a més de aprovar les compatibilitats de dos treballadors de la casa, hem començat en una bona notícia, que era la donació efectuada per la Sareb d'uns terrenys a l'entrada de Roquetes, concretament a l'avinguda Ports de Caro. Està bé que tot aquell patrimoni que es consideraven actius tòxics en el seu moment i que vam tindre que rescatar en diner públic als bancs que havien invertit en totxo d'una manera especulativa i d'una manera molt poc ètica, ara retornin a cost zero allà on mai haguessin tingut que sortir, que és del patrimoni públic. I per això hem fet una pregunta i entenem que és un bon inici per a començar la política d'implementació del parc d'habitatge públic a Roquetes. I després han passat a un punt que era les obres i les actuacions del COPATE en els espais naturals de la biosfera i que a Roquetes concretament dona per a pintar o per a senyalitzar un tram de la Via Verda que passa pel nostre nucli urbà i s'invertix per un valor de 17.000 euros. I després hi hem passat al primer dels punts de l'ordre del dia on el debat ha anat pujant d'atenció i ha anat pujant en l'atenció. Presentava el grup d'Esquerra Republicana avui les dues mocions que anaven a l'ordre del dia del plenari, eren dues mocions que presentava el grup municipal d'Esquerra Republicana, i presentava una moció que així per a dir-los i llegir-los literalment el text, era exigir al govern de l'Estat el finançament de les competències sobrevingudes i el respecte a l'autonomia local, presentada, ja us ho he dit, pel grup d'Esquerra Republicana. Evidentment, des del grup municipal socialista hem votat en contra. Esta moció se refereix al tensionament, segons l'equip de govern, se refereix al tensionament dels recursos humans propis de l'administració local en el procediment de regularització extraordinària que el govern de l'Estat va instar a començar este passat mes d'abril i que va publicar en un real decret al BOE. Des del grup municipal socialista els hem explicat quins són tots aquells recursos que ha rebut l'Ajuntament de Roquetes i l'administració local en el seu conjunt a l'hora de poder donar resposta a aquesta competència sobrevinguda que des de l'equip d'Esquerra Republicana es considera com una competència sobrevinguda. Jo el que sí que crec és que és un tràmit, que és un acord sobrevingut, que ne recau una part sobre les administracions locals, però jo també vull recordar que l'administració local és la primera finestreta que troba el ciutadà i, per tant, totes les competències són ateses o han de ser ateses o assessorades o acompanyades des de l'administració local. I no val a dir, són competències sobrevingudes, d'això no en volem saber res i d'això no fem res perquè no és competència nostra. Perquè aquesta és una resposta que no podem donar ni a l'electorat, ni a la ciutadania, ni a la gent que passa pel carrer i que, per tant, veu en l'administració pública un lloc a on pot entrar a preguntar, a tramitar, a assessorar-se i a procedir en els seus drets de ciutadania. A banda d'això, el discurs sempre és el mateix, és un discurs victimista que no ens porta a cap banda, però que sempre acaba dient que perquè els ajuntaments hem de pagar, perquè els territoris hem de pagar, perquè damunt a Madrid ens expolien i ens roben. Mireu, no paguen els municipis, no paguen els territoris, no paguen les ciutats, ni els pobles, ni els barris, ni els ajuntaments. Els ciutadans exercim la ciutadania pagant impostos. I per tant, tothom necessita de l'atenció sense excepció. Patrimonialitzar el diner públic, de dir això són diners de l'Ajuntament, això és propi de dretes caciquils vuitcentistes i este discurs l'hauríem d'anar deixant de banda. Això per una banda. I després és l'altre en el que jo insistixo, i avui he insistit com a dues vegades, que és el tema del victimisme. Perquè a nosaltres ens roben, perquè a nosaltres ens expolien, perquè a nosaltres ens fan, perquè a nosaltres ens obliguen, perquè a nosaltres mireu com ens tracten, perquè a nosaltres no ens tenen en compte. Jo crec que el victimisme és l'arma és un arma estèril, primer això per a començar, i és sostenidor, i no vull dir que sigui el cas, però és sostenidor de polítics sense massa talent, que se neguen a complir en responsabilitats que tenen. I això ho hem de tindre tots en compte i ho hem de tindre molt clar. La condició de víctima mos generarà i mos acabarà generant un estatus que és superior al de qualsevol persona, perquè a una víctima ni li podem discutir ni li podem portar la contrària, perquè damunt de que és víctima d'una injustícia lo doble victimitzarem. Per tant, caldria apartar tot aquest discurs, que a més sempre és un discurs que sempre es genera quan mos trobem a l'hora d'invertir recursos en gent o en un perfil o en un col·lectiu de població que nosaltres considerem vulnerable i que per tant des de les elites se considera que invertir recursos en segons quina gent és una despesa que no ens podem permetre. I per tant jo el que acompanyaria i el que animaria seria a treballar, a gestionar els recursos que tenim i a complir en les competències que ens són pròpies i en les que ens venen i a les sobrevingudes i en les de tothom, a atendre a tota la ciutadania sense cap tipus d'exclusió. I després ja han passat a unes obres d'especial utilitat, d'especial interès i utilitat per a l'Observatori, unes reformes en les tanques de l'Observatori i en la sala per a les activitats culturals i divulgatives. I després ha vingut la segona de les mocions que també presentava Esquerra Republicana sobre allò que es coneix com a pla pilot de convivència als centres educatius, però que ells han col·locat com a pla pilot que preveu la presència estable d'agents als centres educatius. Aquí, i d'esta manera, el vot del grup municipal socialista també ha estat en contra, com en l'anterior, de les competències sobrevingudes i el procediment de regularització de població immigrant, però sí que hem tingut que explicar alguna de les coses de la moció. I és que, en definitiva, aquest és un pla pilot que el que intenta és, des de la prevenció, millorar la convivència als centres educatius, que és un pla que s'ha demanat voluntàriament per part de l'equip dels equips directius i dels claustres dels centres, que veuen com el seu entorn, perquè no es tracta aquí dels centres educatius, se tracta de que els centres educatius no són càpsules que viuen aïllades. Els centres educatius són un dels cors de les nostres ciutats, dels nostres pobles i dels nostres barris. I, per tant, tot allò que condiciona el seu entorn acaba impactant dins a les seues aules i als seus patis. I, per tant, el que preveu este pla pilot és millorar la convivència i, per tant, poder estudiar en la incorporació d'agents de mediació del cos de Mossos d'Esquadra, poder millorar tota aquesta problemàtica i tota aquesta conflictivitat que hem d'esperar que no vagi a més i que, per tant, només se pot desactivar actuant des de la prevenció de tots els recursos comunitaris. I torno a repetir, de tots els recursos comunitaris, siguin de salut, siguin de serveis socials, siguin de les forces de seguretat, siguin de les entitats esportives que hi haguen al municipi, siguin d'on siguin. Però un centre educatiu ha de disposar, ha de poder disposar, perquè l'entorn també ha de ser educatiu, de tots els recursos comunitaris que tingui a l'abast. I ja per últim, hem proposat la pregunta de quan hi ha prevista la licitació dels punts lila per als actes d'aquest estiu. Ens han dit de que no hi ha res i que a l'espera de la subvenció que ha de vindre d'Igualtat i Feminismes. Jo des d'aquí ja no voldria allargar-me més. Sobre els punts lila i les licitacions, si convé, en tornarem a parlar en properes ocasions o al proper ple. No voldria allargar-me més. Això sí, avui des d'aquí, aprofitant que sóc que compareixo com a portaveu del grup municipal socialista, sí que dona una abraçada a la regidora i a la companya Lídia Saura, la portaveu del grup municipal de Junts, que en les darreres hores ha perdut el seu avi. I res més, emplaçar-nos al proper ple a finals de juny. Gràcies.
9: Aquesta era la valoració que ens feia Josep Maria Beltrán, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, del ple ordinari del mes d'abril de l'Ajuntament de Roquetes. Finalment, escoltem també la valoració que ens feia el portaveu de Movem Roquetes, David Poll.
13: Molt bona tarda. Acabem de finalitzar el ple ordinari del mes de maig, un ple que ha tingut bastants temes i des de Movem sempre destaquem aquells que creiem que són més interessants per al veïnat. Per un principi, des del grup de Movem hem reclamat a l'equip de govern que revise la quantitat de netejadores que hi ha actualment, perquè hem estat sabedors de que hi ha hagut diferents baixes i això ha provocat que actualment l'equip de netejadores que té l'Ajuntament vagin molt col·lapsades i que aquesta col·lapsació pugui arribar que hi haguin més baixes i no s'ha pogut complir en el que són les necessitats de neteja al nostre municipi. És per això que hem demanat a l'equip de govern que revise a veure si es pogués ampliar l'equip que hi ha de netejadores. Ja ens ha comentat també la secretària en aquest cas que les borses estan agotades, llavors seria qüestió tornar-les a activar o incrementar més la plantilla. A continuació, s'ha portat a aprovació l'adquisició d'un solar que se cedeix per part de la Sareb, un solar que està a prop del CAP de Roquetes i que la Sareb ha ofert a l'Ajuntament en unes condicions que són molt, molt, molt, molt assequibles, pel qual des de Movem estem molt contents de que se pugui tirar endavant, ja que en la moció anterior vam demanar que es poguessin incrementar els solars que hi ha al nostre municipi, ja que l'Ajuntament de Roquetes pateix molt de falta de solars o de zones urbanes que puguen ser pròpies de l'Ajuntament per portar activitats, ni que sigui per crear noves zones d'aparcament. També s'ha portat avui a plenari una aprovació per millorar la senyalització de la via verda al pas per Roquetes per part del Copate, una subvenció que ve d'Europa i que en aquest cas el Copate l'aprofitarà en el cas de Roquetes per pintar i senyalitzar el pas de la via verda des de el pavelló fins a la rotonda de l'escorxador o com diem de la biosfera. Des de Movem hem insistit moltes vegades en el fet de que el tram de la via verda que passa per Roquetes s'ha de millorar. La seva situació és de perill perquè conviuen molt a prop els ciclistes amb els vehicles com els cotxes, les motos o els camions, i que s'ha de dotar de seguretat per a tota aquella gent que passa per aquest tram. A més, també vam demanar que s'havia de millorar la senyalització perquè la gent tingui clar per on ha de circular. Entenem que aquesta pintura facilitarà aquesta visió de per on va la via verda, però també hem demanat que la senyalització s'incorpori també eines de per on s'ha d'anar i quina distància hi ha, per a poder informar bé a qui circula per esta via verda. Avui s'ha portat també una moció per part d'Esquerra que exigia més finançament de les competències sobrevingudes del govern de l'Estat i respecte a l'autonomia local, una moció que ve donada al fet de que es va fer la regularització de les persones migrades i que va suposar per a l'Ajuntament uns dies de molta feina acumulada per a les administratives i les tècniques del moment. La moció no ve a reclamar el fet de la regularització, sinó que ve a reclamar és que demanen més recursos derivats de més competències. Podem entendre que les administracions petites com els ajuntaments faiguen aquesta reclama i pertoca, és lícit que la faiguen. Fins al cap, avui dia la burocràcia ha pujat en molts de sentits.

0: tasques noves als ajuntaments, haguen els ajuntaments d'organitzar-se per veure com atenen aquestes necessitats. En aquest cas ha aconseguit en la regularització, però com bé hem dit al ple, de vegades passen altres situacions i moltes vegades lligades a quan es donen ajudes que la gent ha de córrer per demanar-les i incrementa la gent per les institucions. També s'ha portat avui a aprovació les obres que s'hauran de fer a l'Observatori de l'Ebre, unes obres que des de Movem sempre votem a favor, unes obres que no van costellades per l'Ajuntament de Roquetes, sinó que es paguen des de la Generalitat i des de Diputació, és a dir, per institucions superiors, i en aquest cas, com m'ha dit l'alcalde, des de Roquetes ens podem sentir orgullosos que no els cobrem l'impost d'aquestes obres, perquè el que ens interessa és que es faiguen, que es porten a terme i que millore el nostre Observatori de l'Ebre preciós que tenim. Per últim, ha entrat una moció d'Esquerra Republicana, la qual parlava sobre el pla pilot de la presència estable d'agents de Mossos d'Esquadra en centres educatius, en el qual Esquerra Republicana fa aquesta queixa de que no accepten que hi haguin agents dels Mossos d'Esquadra als centres educatius. Per explicar-ho, el grup de Movem ens hem mantingut en abstenció perquè considerem que, una, no hi ha a les Terres de l'Ebre cap centre afectat, no estan a la zona de les Terres de l'Ebre, i per altra, dels 14 centres als que se'ls va proposar fer aquest pla pilot, 4 se n'han sortit, és a dir, els altres 10 que ho podien fer no ho han fet. Des de moment considerem que les propostes que pugui fer el govern en quant a educació creiem que són en una mirada en positiu per mirar de solucionar problemes i que s'ha d'explicar bé, perquè en aquest moment de conflicte en el col·lectiu educatiu ha caigut això com una gota malaia, que diuen, és un mal moment per poder posar agents de seguretat dintre els centres. Segurament hi ha molts de centres que els seus equips directius han demanat millores en aquest sentit en seguretat, ja que el Departament d'Educació ha incrementat la burocràcia en quan hi ha algun fet que el professorat considera que és conflictiu i que no arriba a poder-se solucionar en els coneixements que tenen, és necessari engegar uns aplicatius, uns programaris, unes accions per a poder donar solució a la ciutadania. I possiblement la Generalitat ha considerat que posar aquests agents a certs centres puguen donar solució. Considerem que el seu pla pilot, aquests centres són els que hauran de fer la valoració per dir si l'actuació ha sigut positiva o ha sigut negativa, per veure si això s'ha de seguir implementant, variar o eliminar. Des de Movem han votat en abstenció perquè per un costat considerem que el que demanava a la moció Esquerra Republicana és que s'ha de millorar la presència de personal als centres educatius, però no dràsticament posant agents de seguretat com els Mossos d'Esquadra, però no podem votar en contra perquè ve a donar una solució a necessitats que tenen centres educatius complexos. Com diem, no ha sigut idoni fer en aquest moment de conflictivitat en el col·lectiu d'educació, però hem d'esperar a veure com s'acaba resolent. Hasta aquí el resum que fem Movem del ple del mes de maig. Ara vindran actes festius i anirem al ple del mes de juny previ a festes. Demanem a tothom que disfruti d'aquests dies, que se comencen a posar a l'ombra perquè farà molta calor i que tothom se cuide. Molt bona nit i moltes gràcies.
1: I amb aquesta valoració que ens feia el portaveu de Movem Roquetes, David Poll, acabem el repàs als punts tractats a l'ordre del dia del ple ordinari del mes de maig de l'Ajuntament de Roquetes.
2: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
1: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
3: Bon dia, una vegada més estarem parlant de ple estiu quan encara no hem acabat ni el mes de maig. Per tant, continuarà, en el cas de les Terres de l'Ebre, també a Castelló i al Matarranya, aquesta temperatura molt més alta del que toca. Fins i tot avui pujarà més que la d'ahir, especialment a les comarques interiors. Per tant, lluny del mar, ja estarem parlant de temperatures que passaran molt fàcilment dels 35 graus. En seran 36, 37, 38 a l'ombra, als graus que hi haurà, per exemple, cap a la Ribera d'Ebre, també amb una mica més de vent de Garbí, aquest vent del sud que aquesta tarda bufarà amb més ganes. Per tant, molta precaució al bosc, que està completament ressec i ja hem tingut aquests incendis forestals els últims dies. Arran de mar també s'anirà reforçant una mica

0: aquest vent de sud o sud-est ja, especialment aquesta tarda, però amb bona mar i de núvols ben pocats. Serà una jornada força diàfana, força transparent, no tindrem tempestes tampoc a la tarda. I atenció, perquè el divendres la temperatura no afluixarà gaire, al matí ja començarà molt i molt càlid i durant la tarda arribarem a fregar els 40 graus al Segrià. N'estem pendents a la xarxa.
1: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La consellera d'Educació anuncia una proposta definitiva per presentar els sindicats en vaga en la reunió d'aquesta tarda. Esther Niubó ha explicat al Parlament que es tracta d'una proposta que incorpora tant reclamacions salarials com educatives, amb més recursos per atendre la complexitat.
2: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada.
0: Tot plegat en una nova jornada de vaga dels docents. Avui les protestes s'han concentrat als dos Vallesos i al Maresme. És dijous 28 de maig de 2026 i tenim més titulars. Metges de Catalunya alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera. Sònia Kerr.
3: A partir de les dades públiques del CatSalut, el sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per a visites amb especialistes, proves i operacions. Josep Maria Serra n'és el vicepresident.
4: Però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
3: Illa creu que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista, mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
5: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
0: La forta calor i l'acumulació de vegetació per la pluja marcaran la campanya d'incendis d'aquest estiu i tenim una última hora perquè hi podria haver ja el primer en marxa.
3: Sí, perquè justament una vintena de dotacions dels bombers treballen aquesta hora en un foc que s'ha propagat a massa forestal a Òrrius, al Maresme. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar el confinament de la població.
0: En cultura, la reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys, era alta per la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona.
3: És una de les conclusions del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre que s'ha fet durant 2 anys.
0: Als esports, Xavi Pascual deixarà el Barça de bàsquet per decisió pròpia. Joan Barberà.
6: El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol seguir patint. Xavi Pascual marxarà a final de temporada quan acabi el play-off, el títol de Lliga.
0: Catalunya afronta el pic més alt de calor d'aquest any amb màximes que poden arribar als 37 graus a la costa i als 40 a l'interior. Previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
7: Bon dia. Una altra vegada s'està comportant la meteorologia com si fos la canícula de ple estiu. I és que en aquests moments estem ja per sobre dels 35 graus en algunes comarques. Sobretot és avui a les de Girona i al prelitoral barceloní on més està enfilant aquesta temperatura. Però atenció, perquè immediatament al llarg d'aquesta tarda, de fet, en alguns racons de la Catalunya central, com el Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, passarem dels 36-37 graus. Per tant, unes temperatures d'anomalia positiva brutal per les dates. Només arran de mar ens quedem al voltant dels 28 a 30 graus i sempre amb força sol. Aquesta tarda només tindrem l'aparició d'alguns nuvolots cap al Prepirineu, amb alguna gotellada, si de cas, al voltant del Cadí i també del Port del Comte. I atenció, perquè el divendres la temperatura no afluixarà gaire. Al matí ja començarà molt i molt càlid i durant la tarda arribarem a fregar els 40 graus al Segrià. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, avança que la proposta que faran els sindicats en la reunió prevista per aquesta tarda és la definitiva i que inclourà millores salarials i també de recursos per l'aula. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha presentat els detalls dels pressupostos en matèria educativa. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. La consellera ha reiterat la disposició de mà estesa per afegir més organitzacions sindicals a l'acord signat el mes de març i també l'esforç per ampliar-lo. Ha assegurat que el govern no s'aixecarà de la taula i ha recordat que ha incrementat la despesa en educació gairebé un 25%.
2: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada. Una proposta doncs més completa que la que vam doncs poder treballar i i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial, que ens permeti poder incorporar a altres sindicats també a l'acord signat el mes de març i poder-lo ampliar.
8: El sindicat USTEC considera inacceptable que la proposta d'aquesta tarda es presenti com a definitiva i defensa la reunió com un espai per negociar obertament. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
9: Considerem inacceptable que la consellera Niubó avui es presenti al Parlament amb una proposta que fa dies que els sindicats estem demanant per negociar en el si de la mesa sectorial i que ja la presenti com una proposta definitiva abans d'aterrar-la a la mesa i dur a terme aquesta negociació. Així que nosaltres no acceptem el caixa o faixa. El que volem és una proposta oberta que puguem negociar.
8: El sindicat recorda que qualsevol acord es consultarà al conjunt del col·lectiu docent.
0: Tot això en una nova jornada de vaga del col·lectiu que ja s'ha convertit en una cursa de fons. Avui les protestes s'han concentrat als Dos Vallesos i al Maresme, on els mestres han tallat la C-32 a l'altura de Canet de Mar durant dues hores. Anem fins allà a Mataró Ràdio. Beti Doñate, bon dia.
10: Bon dia. A Mataró la protesta ha engegat a les 8 del matí a la C-32 amb un tall que ha durat dues hores i que s'ha fet en els dos sentits de la marxa. La manifestació ha recorregut part de l'autopista i s'ha apropat a la C-60 carretera, que també ha patit afectacions al trànsit. Els docents que s'han mobilitzat aquest dijous a Mataró reclamen més recursos per a la inclusió i millors condicions laborals. Ho explicava Eulàlia Salix, professora d'Institut a Canet de Mar.
11: Tenim molt clar que no defallirem fins que no aconseguim el que ens hem proposat. El que es va parlar i la mesa jo crec que està lluny encara del que nosaltres reclamem i seguirem. Ja veieu que estem junts, estem fent molta pinya. Tot el col·lectiu docent, primària, secundària, PAS...
10: La protesta també ha fet aturada a diversos instituts de Mataró i ha ocupat durant uns minuts l'edifici de l'Ajuntament. Això abans de llegir un manifest final a la seu de Serveis Territorials d'Educació i detallar la Nacional 2 una estona.
0: Gràcies, Beti Doñate. Un altre col·lectiu en lluita, el dels metges, alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera aquest any 2025 i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posen en marxa l'1 de juny 19 hospitals negant-se a fer hores extres. A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per visites amb especialistes, també algunes proves i operacions, i remarquen que fins i tot en alguns hospitals afecta processos oncològics garantits legalment. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. El Penedès i l'àrea metropolitana de Barcelona concentren algunes de les pitjors dades. 183 dies d'espera per una pròtesi de genoll a la zona de Vilafranca del Penedès. Ho atribueix el sindicat a la inundació l'estiu passat de l'Hospital de l'Alt Penedès. I 186 dies per a una reconstrucció mamària, per exemple, a Barcelona. Desigualtats territorials denunciades, a més, per metges de Catalunya que acusa el Departament de Salut de manca de planificació i sobreexplotació dels metges i metgesses. Josep Maria Serra és vicepresident de Metges de Catalunya.
13: Ni un, ni dos, ni tres centres, un cop ja ho han acceptat i han signat, et venen, has de fer més. Dic, perdona, però esteu bojos, però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
12: L'any passat va acabar amb una espera mitjana de 6 mesos per una primera visita a traumatologia i quasi 5 mesos per a l'otorrino i 185 dies, per exemple, per a un electromiograma o per la prova del son.
0: Encara en relació a la salut, el ple del Congrés ha validat la reforma del Reial Decret Llei pel qual es modifica l'aportació dels usuaris i els seus beneficiaris a la prestació farmacèutica ambulatòria.
3: La norma reforma el copagament farmacèutic amb la promesa de fer-lo més progressiu i alleujar la despesa de les rendes baixes i mitjanes. El nou model passa de 3 a 6 trams per a treballadors actius i fixa topalls mensuals per als que ingressin menys de 35.000 euros anuals. Mònica García és la ministra de Sanitat.
14: Una reforma que persigue tres objetivos que son muy claros. Hacer que el sistema sea más progresivo, sea más justo, reforzar la protección de los pacientes crónicos con rentas bajas y rentas medias y adaptar el copago farmacéutico a la realidad económica que viven hoy muchas familias en España. Esta reforma no cuestiona el principio de corresponsabilidad ni el uso racional de los medicamentos. El copago farmacéutico nunca se puede pensar como una medida, un mecanismo recaudatorio, sino todo lo contrario, como un mecanismo, una herramienta vinculada a la utilización adecuada de los recursos sanitarios.
3: La reforma ha estat aprovada amb 164 vots a favor, 33 en contra i 149 abstencions.
1: Notícies en xarxa.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada que ha fet la Guàrdia Civil a la seu del PSOE de Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz.
3: En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, el president Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista, mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
5: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
3: L'Audiència Nacional també va ordenar a la Guàrdia Civil requerir al PSOE documentació de la campanya electoral del PSC a les darreres eleccions del Parlament. Illa ha defensat que la veritat sempre s'acaba imposant i ha avisat que no aconseguiran doblegar els socialistes.
0: En relació a aquesta operació, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dit avui que va suposar una batuda al sanchisme i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern. Tot és tot arreglat.
3: En un acte polític a Leganés, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez. Feijóo s'ha ofert a fer tot allò possible per canviar el govern.
15: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
3: Un dels socis del govern, el PNB, ha dit avui que la legislatura s'ha acabat, però ha rebutjat la moció del PP.
0: En relació a les causes judicials obertes, avui han declarat els acusats del cas Kitchen, entre ells l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz.
3: Es jutja una possible operació parapolicial per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, entre els anys 2013 i 2015 i treure-li documentació que fos incriminatòria per al PP quan s'investigaven els casos de la Gürtel i la Caixa B.
0: I també ha engegat el judici a David Sánchez, el germà del president del govern espanyol. Està acusat d'haver obtingut un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tornem a Catalunya. Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del papa. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada del pontífex. Un viatge que tindrà lloc del 9 al 11 de juny on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana que només es faci servir el metro. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
17: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
16: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquests dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de mobilitat.
18: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
16: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
0: Avui el plenari de la Diputació de Barcelona ha llegit una declaració institucional amb motiu del Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i el Maltractament a les Persones Grans, una jornada que es commemorarà el 15 de juny.
3: L'ha llegida el vicepresident quart de la Diputació, Marc Castells, que ha alertat del maltractament a les persones grans.
19: Quan una persona gran pateix discriminació, invisibilització o qualsevol forma de maltractament o abús, no només es vulneren drets individuals, també s'atempta contra els principis de respecte, igualtat i convivència que sostenen la vida col·lectiva.
3: La Diputació de Barcelona fa una crida als ajuntaments, entitats, serveis professionals i a tothom en general a ser respectuosos amb la gent gran.
0: Entrem en matèria econòmica. La indústria és el sector amb més rotació i absentisme laboral de Catalunya. Ho adverteix un estudi de la patronal CECOT. La patronal calcula que en els últims dos anys s'han perdut més d'un miler d'empreses, especialment les de menys de 50 treballadors.
3: Segons aquestes xifres, el 2025 cada empleat va tenir 2,14 contractes de mitjana. Pel que fa a l'absentisme, apunta que la incidència mensual de les baixes laborals va superar els 30 processos per cada 1.000 treballadors. El president de la CECOT, Xavier Panés, considera que el sector resisteix bé.
20: La indústria catalana està resistint, no? I a diferència de la resiliència que fèiem servir fins en el moment de la Covid i això, doncs jo crec que el concepte resistir, i que ho està fent de forma bona, correcta, la indústria catalana, doncs és el concepte que volem transmetre, no? Aquesta capacitat de resistir bé.
3: El primer baròmetre industrial 2026 també detalla que en els dos últims anys el sector ha perdut un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 treballadors. En canvi, han augmentat les que tenen més d'una cinquantena d'empleats.
1: Notícies en xarxa.
0: És un quart de tres. La forta calor i l'acumulació de vegetació per les pluges marcaran la campanya d'incendis d'aquest estiu. El Departament d'Interior ha presentat avui el dispositiu de lluita contra el foc i recorda que cal extremar la prudència perquè 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
21: Aquest matí la consellera Núria Parlon ha presentat el dispositiu que habilitaran en els pròxims dies i fins a finals de setembre per evitar incidents després d'una temporada, la del 2025, on van augmentar el nombre de focs.
22: Vam tenir un total de 2.168 incendis de vegetació, que comparats amb el dels 2024 va representar un 62,6% més d'incendis. És veritat que d'aquests incendis el 86% van cremar menys d'una hectàrea, és a dir, van ser incendis forestals que van cremar menys d'una hectàrea. En total vam tenir un total de 8.615,80 hectàrees cremades.
21: A més, les fortes pluges dels últims mesos han accentuat encara més el risc d'incendis i per tot plegat s'han incrementat lleugerament el volum d'efectius materials i personals de bombers i agents rurals especialment. Malgrat que des de la Generalitat s'ha volgut llançar un missatge de calma, Parlon també ha demanat no baixar la guàrdia, ja que segons les dades del cos, 9 de cada 10 incendis estan provocats per l'ésser humà.
0: Doncs tenim una notícia de darrera hora justament relacionada amb un incendi, perquè hi ha una vintena de dotacions dels bombers treballant en un foc que s'ha originat al pati d'una indústria d'Òrrius, al Maresme, i que s'ha propagat posteriorment a la massa forestal. Protecció Civil fins i tot ha enviat fa pocs minuts una alerta als mòbils de la zona per demanar el confinament de la població. Última hora des de Mataró Ràdio, Marta Gómez, bon dia.
23: Molt bon dia. Doncs sí, els bombers treballen per aturar aquest foc que, segons han explicat a TV Mataró, consideren molt virulent i en aquests moments descontrolat dins del pati d'aquesta empresa d'Òrrius anomenada Proquinat SL, però també per intentar que no afecti la zona forestal més propera. De fet, ens consta que en aquests moments hi està havent petites detonacions, explosions dins de la fàbrica a causa de la virulència d'aquestes flames. Des de l'Ajuntament d'Òrrius es mostren molt preocupats i, segons ha pogut saber TV Mataró, han hagut de desallotjar una vintena d'habitatges dels nuclis disseminats dels quals ha arribat el foc i 30 habitatges més que han hagut de ser confinats en les immediates hores. I actuen en aquests moments, com dèieu, 22 dotacions dels bombers de la Generalitat amb 5 dotacions més aèries. La columna de fum es pot veure des de diferents punts de la comarca, com Mataró, Alella o pobles més propers com Argentona o Cabrera de Mar. Una columna de grans dimensions i molt fosca. Protecció Civil, com dèieu, ha enviat fa 20 pocs minuts una alerta als mòbils, una S-alert, per demanar el confinament de tota la població, finalment, i ha activat també el pla Infocat. Demanen que, més enllà de confinar-se, tota la població segueixi sempre les indicacions de les autoritats.
0: Gràcies, Marta. En directe des de Mataró Ràdio us mantindrem informats de com avança aquest foc. I encara en relació al medi ambient, avui us afegim que l'estació depuradora d'aigües residuals de Castellar del Vallès ha estrenat instal·lacions de producció de biogàs i d'energia renovable per l'autoconsum. Avui s'hi ha fet una visita. Ràdio Castellar, Jordi Rius.
24: Les obres de la depuradora de Castellà han tingut un cost de 1,9 milions d'euros i una subvenció de l'Institut per la Diversificació i Estalvi de l'Energia de 105.000 euros. El president del Consorci Besòs Tordera, Òscar Sierra, ha explicat que gràcies a l'aprofitament dels fangs s'ha garantit un 40% d'autoconsum de la depuradora.
25: Estem fent és garantir gairebé un 40% d'autoconsum d'aquesta
2: EDAR, aquí a Castellar, una inversió milionària d'un 1.900.000 per posar aquesta depuradora a l'avantguarda, on al final del que llancem pel vàter de casa fem energia.
24: El Consorci Besòs Tordera també ha fet inversions a les depuradores de Granollers i Sant Celoni.
1: Notícies en xarxa.
0: El comissionat de barris de la Generalitat, Carles Martí, fa un bon balanç de la primera convocatòria del Pla de Barris i espera que la segona segueixi contribuint a la regeneració urbana.
3: Ho ha dit en una entrevista a la xarxa.
4: Va haver-hi molt bona resposta, nosaltres vam fer un balanç molt positiu. Evidentment, no hi havia recursos per, en aquell moment, per tots els projectes. En vam donar 20, se'n van quedar fora 63, i en aquesta nova convocatòria doncs, en donarem, esperem, com a mínim 20 més, amb els 200 milions que estan previstos, i anirem traient convocatòries fins que puguem arribar al conjunt de barris que necessiten al nostre país aquest suport.
3: La segona convocatòria del Pla de Barris espera arribar a una vintena més de municipis després que la primera contribuís a tirar endavant 20 projectes.
0: I l'associació promotora del Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonmaison, la Bon, reclama l'edifici a la Diputació de Barcelona. Denuncia que la cessió de l'immoble durant la dictadura franquista va ser una confiscació encoberta i s'acull a la Llei de Memòria Democràtica. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Des de l'any 2003, la Bon ha ocupat part de l'edifici del carrer de Sant Pere més baix amb convenis de cessió d'ús amb la Diputació. Actualment, però, no n'hi ha cap de vigent. Les negociacions amb l'ens provincial han estat infructuoses i l'entitat ha decidit fer un pas endavant. Argumenta que l'immoble, on es va instal·lar el 1922 l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, impulsat per Francesca Bonmaison, va ser adquirit il·legalment per les autoritats franquistes. Per això, la Bon, segons ha dit la seva presidenta, Marta Bargunyós, com a associació feminista, es considera legitimada per reclamar, en virtut de la Llei de Memòria Democràtica, la propietat de l'immoble.
7: Som les úniques que som coherents amb allò que Francesca Bonmaison va demanar quan va fer la cessió d'aquest espai a la Diputació. Que aquest edifici servís per al que elles l'havien creat, que fos un espai, un centre de cultura per les dones.
6: L'entitat ha presentat una reclamació formal davant la Diputació. L'ENS té ara 6 mesos per contestar i, en cas de no fer-ho, s'iniciaria un procés judicial. Fons de la Diputació ha mostrat la seva sorpresa pel moviment de la Bon. Han defensat que es treballa des de fa anys en diverses formes jurídiques per buscar un encaix de l'entitat i han mostrat la seva disposició a continuar negociant per trobar una solució al litigi.
0: I és moment per a la cultura. La reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys, era alta per a la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona. És una de les conclusions principals del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre, que s'ha fet al llarg de 2 anys. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. Aquest estudi inèdit revela qui està enterrat realment a les tombes del monestir de Pedralbes. En total hi ha 25 individus als 8 sepulcres analitzats i no 4, com es pensava inicialment. Sí que hi és enterrada Elisenda de Montcada, la reina fundadora del monestir, un sepulcre que esdevé un dels conjunts funeraris més rellevants de la Catalunya medieval. Les seves despulles, que no estan momificades, estan dins d'una caixa de fusta del segle XIV. Una dona que va morir als 70 anys, de constitució robusta, amb patologies associades a la envelliment i que, segons les restes trobades, va tenir un enterrament auster amb indumentària monàstica. Ara bé, l'obertura de les tombes ha revelat també que no sempre hi havia les persones que s'esperava trobar. Per exemple, a la tomba d'Arteu de Forces només hi ha les restes de 2 dones i 3 infants, i a la de Francesca Saportella hi ha 9 individus que són posteriors a l'època medieval, el que demostra que la tomba va ser oberta. Aquesta investigació multidisciplinar continua oberta. Falta l'anàlisi de l'ADN, que cal analitzar i que donarà més pistes sobre aquests 25 individus que s'han trobat als sepulcres de Pedralbes.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui també amb un nom molt destacat, el de Xavi Pascual, que deixarà el Barça de bàsquet per decisió pròpia.
25: Bon dia, Marta. El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol continuar patint en una entitat que estima molt. Xavi Pascual marxarà a final de temporada quan s'acabi el play-off, el títol de Lliga.
26: La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pascual en absolut. La meva relació amb el club és extraordinària. El meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte. No té res a veure amb tot això. Per una altra banda, vull deixar molt clar que hi ha hagut 0 problemes amb la direcció esportiva. 0. Amb el Juan Carlos i amb en Mario hem treballat junts amb la mateixa direcció des del primer dia fins l'últim. De fet, un dels motius pel que estic aquí és el Juan Carlos i d'altres el president Laporta.
25: Pasqual ha explicat que pateix molt dirigint el Barça i que no ho porta gens bé.
26: Tenia molts dubtes de venir i per això vam posar una clàusula en el meu contracte de sortida, que és la que farem efectiva en el final d'aquesta temporada. Perquè tenia por de no adaptar-me. Jo vaig passar-ho molt malament del 14 al 16. Els millors anys de la meva vida han estat des del 8 al 14, guanyant moltes coses amb el Barça, però del 14 al 16 vaig passar-ho fatal. En el 14 havia de marxar, sabia que havia de marxar, però el meu barcelonisme no em va permetre marxar. I sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per davant.
25: En futbol, Ona Batlle deixa el Barça després de 3 temporades. La jugadora de Vilassar de Mar torna a Anglaterra, on ja va jugar abans de tornar al club blaugrana per militar al primer equip. Ona Batlle es va acomiadar ahir del Johan Cruyff, com també va fer Alexia Putellas. Avui la seleccionadora espanyola Sonia Bermúdez ha parlat de la futbolista de Mollet.
5: Hoy el fútbol español es mejor gracias a ella, porque ha elevado el listón para todas y para todos. Desde la selección siempre hemos visto en Alexia algo más que talento. Una mentalidad que transforma equipos y no es casualidad que en su carrera esté ligada a los mayores éxitos que se ha conseguido en la selección a nivel colectivo. Para mí y para nosotros se despide del Barça en el momento justo, desde la cima, con la sensación de haber construido una historia perfecta, como bien ha marcado ella. Y eso, en el deporte de élite, es algo reservado solamente para las grandes leyendas.
25: I el Barça masculí pot confirmar aviat el fitxatge del davanter del Newcastle, Anthony Gordon, de 25 anys, al club blaugrana, a més treballa per incorporar el davanter argentí de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. A la primera federació destaquem que el centre d'esport Sabadell viatja cap a Madrid, on demà s'enfronta el Real Madrid-Castilla, partit d'anada de les semifinals del play-off al títol a la segona divisió A. A la tercera federació, Genís Sampietro no seguirà a la banqueta del Vilanova i Jordi López no continuarà com a entrenador de l'Atlètic Lleida. En futbol sala, Jorge Vargas és el nou tècnic del primer equip de l'Indústria Santa Coloma. Vargas, que estava al filial, agafa el relleu de Xavi Closas, que no seguirà per decisió del club colomenc.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts, seran ja 2:15. Hem de fer una petita pausa, com cada dia, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treball.
3: Com a trans et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest amb un trastorn mental és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràsit. Marimatge.
9: Que existeix sol.
10: Terroristes.
11: Té a menjar plata.
12: Monstre. Tot això és odi.
13: Aturem-lo. Taula d'entitats del tercer sector social amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
14: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
15: Hola, hola. Avui us parlaré d'un parell de lectures perquè m'han encantat. Començant per Cartes imprevistes de Tina Vallès, publicada per Animallibres. Què passaria si trobessis la correspondència secreta entre els objectes d'una llar? Què pot dir un drap de cuina a una tovallola de mans? De què parlen les agulles d'estendre? De què poden discutir el coixí del sofà i el comandament de la tele? Tenen sentiments els plats? Els objectes d'aquesta casa no només es parlen, s'escriuen cartes. Darrerament troben estranya la humana amb la que viuen i tracen un pla per ajudar-la entre tots, faran el que calgui perquè tot torni a ser com abans. És impossible no connectar amb tots els personatges d'aquesta novel·la epistolar. Riureu, us emocionareu i us plantejareu què deuen estar dient els objectes de casa sobre vosaltres. A més, hem comentat cartes imprevistes a un dels clubs infantils que dinamitzo, amb lectors i lectores entre 9 i 12 anys, i va agradar molt. Una aposta segura.
16: D'altra banda, per fi he pogut llegir Tanca Espinosa, la darrera novel·la breu de Tekin Fisher, traduïda al català per Helena Ordeig i publicada per Indòmita.
15: Veureu, la gripaueta custodia amb la seva màgia una fortalesa coberta d'esbarzers gegants. Ella preferiria ser el seu riu pantanós, però les fades li van encomanar la tasca de protegir allò que s'amaga dins la fortalesa. Segles després, s'hi acosta un cavaller amb la intenció de desfer el que sembla una maledicció, però la gripaueta farà tot el possible per evitar-ho. Aquesta reinterpretació del conte de la Bella Dorment té tots els ingredients de les novel·les de Kingfisher que tant m'agraden. Uns personatges molt humans, una trama terrorífica i entranyable a parts iguals i reflexions profundes i crítiques amb la nostra societat. Ideal per a joves a partir de 13 anys, però que gaudireu, tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. Fins a la propera. Adeu!
14: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Continuen sense acord els sindicats i educació després que la reunió d'ahir resultés absolutament decebedora, en paraules del sindicat USTEC. Avui es tornen a trobar en aquesta setena jornada de converses per mirar de desencallar una crisi educativa que porta setmanes encallada. Avui una jornada de vaga als docents que s'han concentrat als Vallesos i al Maresme. Tenim hores d'ara la nostra companya Andrea Martínez de les portes de la conselleria. Bona tarda.
2: Bona tarda. Sí, els sindicats tot just ara acaben d'arribar al departament i esperen que les conclusions d'avui siguin més favorables que ahir, quan semblava que començaven a acostar posicions. El punt d'inflexió va arribar quan la conselleria situava l'augment salarial en 340 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats el volien estirar fins als 460 euros. Una contraproposta que el departament va respondre que necessitava més temps per acabar d'estudiar, la qual cosa va decebre als sindicats. Avui es tornen a emplaçar, mentre que els docents del Maresme i els Vallesos continuen fent pressió als carrers.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Andrea, ja ho sentíem, estarem pendents tota aquesta tarda de com evoluciona aquesta reunió. I també pendents un incendi. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar el confinament de la població del municipi d'Òrrius, al Maresme, a causa del foc en una indústria que, a més, ja s'ha propagat a la massa forestal. Hi ha 22 dotacions dels bombers que treballen en aquest foc que s'ha originat al pati d'aquesta indústria. Tots els treballadors n'han sortit, no hi ha cap persona afectada. A hores d'ara treballen els bombers per intentar que no cedeixi la coberta. Justament avui que la forta calor i l'acumulació de vegetació per les pluges s'ha dit que marcaran aquesta campanya d'incendis a l'estiu. El Departament d'Interior ha presentat un dispositiu de lluita contra el foc i ha recordat que cal extremar la prudència. Més xifres també, més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del Papa a Catalunya. L'operatiu anomenat ALMU serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14, un viatge que tindrà lloc del dia 9 a l'11 de juny. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana que només es faci servir el metro. I el jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona ha aixecat les mesures cautelars que des de 2021 mantenen paralitzada la retirada del monument franquista de la Batalla de l'Ebre. L'Ajuntament de Tortosa celebra la decisió i confia que la sentència definitiva arribi aviat per poder reprendre el procés de desmantellament d'aquest monòlit franquista.

Creu a l'espai. Inventa la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro. FM, xarxes, internet, aplicació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Una tarda avui dividida en dos focus d'atenció d'actualitat. Un és el Departament d'Educació i l'altre és un incendi, recordem, a Òrrius, al Maresme, que crema des de la una del migdia. Comencem per el tema d'educació. Estem pendents d'aquesta reunió que ha començat a les 3 de la tarda entre sindicats i el Departament, aquesta setena jornada de converses per desencallar el conflicte. Allà hi ha la nostra companya de TV, Clàudia Brunzó. Bona tarda, Clàudia.
2: Molt bona tarda. Setè dia de reunions al Departament d'Educació i cada vegada l'acord sembla que està més a tocar, tot i que a l'inici de la reunió les expectatives del sindicat estaven a hores baixes. Ara, però, després del primer recés, sembla que van en la mateixa direcció i és que la proposta del govern és la següent. S'ofereix un nou complement transversal fixat en uns 125 euros mensuals de cara al 2029 i ara es fixaria en uns 47 euros al mes. Pel que fa a la convocatòria de càtedres, s'ofereix 2.500 places al 2027 i 2.500 més al 2028. A hores d'ara continuen reunits, així que estem a l'espera de més novetats i de si avui per fi és el dia definitiu. Mentrestant, els docents continuen de vaga i en protesta. Avui és el torn del Maresme i el Vallès Occidental i Oriental. Demà és el torn del Baix Llobregat i el Penedès.
1: Moltíssimes gràcies, Clàudia. Doncs ja ens anava explicant alguna de les coses que deu estar passant en aquesta reunió. I us dèiem un altre tema, aquest incendi a Òrrius, al Maresme, que s'ha localitzat en una indústria a Proquinat. La nostra companya de Mataró Ràdio, Laura Seren, té els darrers detalls.
3: Els bombers preveuen que van de treballar-hi tota la nit i també segurament demà, i és que és un foc molt difícil d'aconseguir apagar. Tot i així hi treballen, es manté actiu aquest incendi que no acaben de tenir clar si s'ha originat fora o dins del recinte d'aquesta fàbrica d'espelmes, que tenia 600 litres de parafina, que és un material molt inflamable. La indústria està cremant totalment, de fet la donen per perduda i ara es concentren en una estratègia defensiva i també intentant treballar perquè l'incendi no es propagui a la zona forestal dels entorns.
1: Moltes gràcies, Laura. Bona feina als companys que estan fent aquesta tarda en focus d'actualitat. Parlem també de la reina Elisenda de Montcada, que va morir als 70 anys. Era alta per la seva època i patia una malaltia associada a l'alimentació. És una de les conclusions del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre que s'ha fet durant 2 anys, i és que l'obertura de 8 tombes al monestir de Pedralbes ha revelat detalls sobre la seva vida. Una reina, la reina Elisenda, que va ser enterrada fa 700 anys. D'aquí una hora més notícies.

Antena Caro, la fórmula.

0: Molt més que cançons que estimes. Antena Carro. Tota la música.
1: For believing in me.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Continuem pendents de la reunió entre sindicats i educació des de les 3 de la tarda. La darrera proposta que el Departament d'Educació ha plantejat als sindicats inclou un increment salarial de gairebé 400 euros bruts mensuals en 4 anys, segons els sindicats. Aquesta xifra surt de l'increment del 30% del complement específic pactat ja amb Comissions Obreres i UGT, però aplicat en 3 anys i amb un nou càlcul. I un altre col·lectiu en lluita, el de metges, alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera el 2025 i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posaran en marxa l'1 de juny a 19 hospitals negant-se a fer hores extres. A partir de dades públiques del CatSalut, el Sindicat de Metges de Catalunya destaca l'augment de demores per a visites amb especialistes, amb algunes proves i també amb operacions, i remarquen que fins i tot en alguns hospitals afecta processos oncològics garantits legalment. Josep Maria Serra és vicepresident de Metges de Catalunya.
2: Ni un, ni dos, ni tres centres, un cop ja ho han acceptat i han signat, et venen, has de fer més. Com, perdona, però esteu bojos, però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
1: I la part forestal de l'incendi d'Òrrius està estabilitzada després d'haver afectat mitja hectàrea de superfície, segons ha explicat el cap operatiu dels bombers. Pel que fa a la part de la indústria, el cos ha optat per l'estratègia de deixar cremar la parafina que hi ha dins sense intervenir-hi. A la planta hi havia 500 tones de parafina. Les que queden dins continuen cremant i generen una columna de fum ben visible, per la qual cosa els bombers mantenen l'ordre de confinament que esperen poder retirar demà. El municipi està confinat des del migdia i els bombers preveuen estar-hi treballant tota la nit. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, reunirà experts, tècnics i alcaldes a municipis afectats per la pesta porcina africana per buscar de quina manera i en quines zones es podria garantir la seguretat i permetre un cert accés al medi natural. Ordeig ha afirmat, però, que no es tracta de flexibilitzar les restriccions, sinó d'avaluar en quines circumstàncies i en quins moments es pot donar un cert accés al medi natural. I Mollet del Vallès és un dels 11 municipis catalans que durà a terme una prova pilot pel projecte de benestar emocional i promoció de la salut mental impulsat per la Diputació de Barcelona i que pretén crear una xarxa local de salut mental. L'objectiu és articular un espai operatiu per a la planificació i l'execució de polítiques locals a l'entorn d'aquest tema.
0: Notícies en xarxa. Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
4: Roquetes viurà el primer intercanvi cultural amb el municipi francès agermanat de Sant Marcel-Sugot el cap de setmana, aquest cap de setmana 30 i 31 de maig, amb la visita d'una delegació d'entitats i associacions roquetenses a la població occitana. El retrobament es produirà després de celebrar-se l'any passat els dos actes institucionals d'agermanament a Roquetes i a Sant Marcel-Sugot, coincidint amb el 175è aniversari de la ciutat. I per a parlar d'aquest primer intercanvi cultural amb el municipi agermanat de Sant Marcel, tenim aquí als estudis d'Antena Caro el regidor de Memòria Democràtica, Cultura i Festes, Siscoller. Hola, què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia.
4: I també ens acompanya en videoconferència Ivan Hurtado, que és el president de l'Ateneu de la República de Narbona. Hola, què tal? Molt buenos días.
6: Buenos días. Hay un error, un pequeñito error. No, ya no soy presidente de la asociación, soy presidente de honor, porque he dejado este año, al mes de febrero, he dejado ya lo que se dice la presidencia activa. Ahora me quedo con los honores y los otros trabajan.
4: Pero de todas maneras tiene el título de presidente.
6: Sí, bueno.
4: Antes de empezar a hablar de los actos que se han preparado para este sábado y domingo, para toda la gente que nos está oyendo, nos gustaría saber cómo nace esta idea de estas dos ciudades que se agermanen, hagan actos culturales. ¿Dónde va a surgir la idea?
6: ¿Sisco? La idea fue hace dos años, cuando en el 24 de abril hicimos invitación de la alcaldía, el ayuntamiento de Roquetes, para unirse a la aquí a la ceremonia para cómo voy a decir eso, en homenaje a Joan Castells Vilalta, que fue el último alcalde republicano de Roquetes. Y hablando, pues encontramos que Roquetes no tenía ciudad hermana en Francia, y nosotros aquí en Saint-Marcel tampoco. Entonces yo le hablé al alcalde a Fred, al alcalde de Saint-Marcel, y entonces le dije que tenía una idea. ¿Por qué no haríamos un hermanamiento entre las dos ciudades? Y de ahí la idea entre la asociación de Saint-Marcel, que es del Ateneo, el Ateneo Republicano, y el Ayuntamiento, pues empezamos a hacer trámites para esa cosa. Y así nació, y el año pasado, pues hicimos el hermanamiento oficial.
5: ¿Y desde Roquetes cómo se recibió esta noticia, esta propuesta?
7: Hombre, fue una buena propuesta porque ya hicimos un primer acto hace, si no me equivoco, unos 10 años, y que ya se quedó en un acto en el cementerio, hicimos un acto de reconocimiento por medio de la Generalitat de Cataluña y la delegación del gobierno de la Generalitat a París. Y hicimos un acto, y también con el alcalde de Narbona en su momento, que también era diputado en la Asamblea Nacional, hicimos un acto de reconocimiento al alcalde Joan Castells. Pero aquí quedó la cosa, y entonces fue cuando desde el Ateneo Republicano, Iván concretamente, se puso en contacto con nosotros, y después la alcaldía de Saint-Marcel, para ofrecernos la posibilidad de hacer otra visita al cementerio de Narbona, hacer un acto conjunto, y a partir de allí ya empezar a establecer relaciones para intentar hacer este hermanamiento, que el año pasado dio su fruto. Firmamos los convenios, entre primero en el abril en Roquetes y el septiembre en Sant Marcel, y ahora ya empezamos las actividades culturales, educativas, sociales, etc.
5: Supongo que en la visita de la comitiva de Sant Marcel a la ciudad de Roquetes fue un primer contacto. ¿Cuáles son sus primeras impresiones cuando conocieron a la gente, la cultura, las tradiciones de Roquetes?
6: Bueno, la primera impresión era que tuvimos un acogimiento extraordinario, como si hubiéramos sido amigos de años, y naturalmente la cosa pues se desarrolló muy fácilmente. No tuvimos que hacer ningún esfuerzo ni nada. La cosa fue, pues mira, como la gente sencilla y que nosotros estamos acostumbrados también a eso. Bueno, yo soy de origen español y me ha sido mucho más fácil. Pero los franceses también se han bien integrado, no hay ningún problema, y lo van a hacer mucho más.
5: Y por la parte de Roquetes, la visita a Sant Marcel, ¿qué impresiones causó?
7: Bueno, como si estuviésemos a la localidad del Regués, es decir, aquí al lado mismo. Cordial, fantástica, nos sentimos más que acogidos y, bueno, sin palabras. Por eso esta visita que hacemos la hacemos con todas las galas y todos los honores, para que vean que Roquetes está volcada en el hermanamiento, en el gemelange, que dicen ellos, que se dice en francés, y que vamos a por todas. Es decir, y que esto no sea una flor de mayo, sino que vaya continuando durante los años, porque el problema que pasa con los hermanamientos es que empiezan fuerte y después van decayendo. La idea es que esto vaya continuando, y por tanto aquí tienen que sentarse una serie de bases para hacer la colaboración y que sea continua y fluida.
5: Desde Sant Marcel ya están preparados, ya tienen ganas de recibir esta comitiva. ¿Qué es lo que han preparado?
6: Bueno, Yo no sé lo que han preparado. Han preparado un montón de cosas, pero como yo no hago parte del ayuntamiento y que yo vivo en Narbona, que está distante de unos 8 o 9 kilómetros, no estoy siempre en lo que está pasando en San Marcel. Pero yo sé, por haber tenido reuniones con el alcalde, que la cosa ya va bien. Y lo que es interesante es que la población de San Marcel está ahora, lo que no estuvo antes porque era una sorpresa, pero ahora ya esa llegada de la gente de Roquetes para ver todo el mundo, pues me parece que están están esperando y están en la expectativa, pero ya se está muy bien preparando.
5: Desde Roquetes, supongo que ya está preparada la delegación. ¿Cuánta gente marchará de Roquetes a San Marcel y qué es lo que han preparado?
7: Marchamos entre dos autocares y una furgoneta grande para llevar los gegants, los gigantes, desmontados, porque miden 3 metros y pico. Y por tanto, vamos una comitiva bastante, bastante importante. Y es la comitiva básica para hacer todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Por tanto, nos dejaremos sentir, seguro, seguro. Y seguro que si ellos también tienen nos esperan recibir también con gran fiesta, aquello será explosivo. Es decir, la gente se lo va a pasar de maravilla. Y es lo que esperamos, que la gente se lo pase bien, que conozca nuestra cultura. Que nosotros, la gente que viene que nunca ha estado allí, que también empiece a ver cómo es San Marcel, cómo es su gente y también cómo es su cultura, para que cuando ellos el año que viene vengan hacia aquí, ya los puedan conocer y también los podamos hacer un recibimiento pues a la altura de los que ellos nos harán cuando vayamos ahora.
5: De todas formas, los actos que se han preparado para sábado y domingo podemos decir que tienen un carácter más social, más festivo y otro más institucional, ¿no?
6: ¿Sisco? Eso.
7: No, Iván, contesta, Iván.
6: Sí, sí. Sí. Aquí ahora hay dos partes. Hay una parte festiva y amistosa, que es la parte del sábado. Uh-huh. Y la de domingo va a desarrollarse en la ciudad de Narbona, a 8 kilómetros de aquí, a donde está el cementerio, que haremos una conmemoración ligera, pero musical. Eso es lo que está previsto para la memoria de Joan Castells. Y después hay una visita de la ciudad de Narbona organizada por entre el Ateneo de Narbona y el Ayuntamiento, que nos va a recibir y organizar una visita para que, bueno, no una visita completa, pero para que la gente vea un poco, que los roqueteños vean la ciudad. Para que tengan ganas también de venir. Eso es lo que hace falta. Y después, como toda organización hispano-francesa, catalana o eso, pues se va a terminar por una comida muy francesa en el lugar, al lado de lo que se llama Le Halle, el mercado cubierto. Eso es lo que va, por eso una mezcla de organizaciones de carácter diferente, pero para que la gente se sienta bien, sobre todo los roquetens, que tengan ganas de volver. Uh-huh.
5: Supongo que después de esta visita de la delegación de Roquetes, llegará el turno de San Marcel para venir a Roquetes, ¿no? Supongo que ya preparando alguna cosa.
6: Bueno, eso habrá que hacer la pregunta
7: al alcalde,
6: a Federico, que es alcalde, Federico, que es alcalde de San Marcel, pero que supongo que cuando ya habrán visto todo lo que pasa, todo lo que traen de Roquetes, pues tendrán ganas de ir hasta Roquetes a llevar lo suyo. Eso lo supongo.
7: Suponemos.
5: Para acabar, ¿algún mensaje que quiera enviar a todos nuestros oyentes desde San Marcel, Iván?
6: Sí, bueno, lo que quisiera que mi sueño sería de que haya un enlace permanente entre las dos ciudades, no olvidando un poco la región, porque estamos en Occitania y que está fuera de lo que llamamos Cataluña, claro, pero tenemos muchos contactos y de gente que es de origen de las regiones españolas. Uh-huh. Así que es que tendríamos que permanecer en amistad casi siempre, bueno, o siempre, digamos.
5: Y Sisko, ¿quién sería?
7: Yo destacaría que es el tercer momento en que la zona de las Terres de l'Ebre tienen una relación muy intensa con Narbona y con la región de Narbona. Uh-huh. La primera fue en época medieval, porque uno de los primeros obispos que tuvo Tortosa venía de Narbona. Y gracias es que claro, todo tiene un porqué. Gracias a los textos, es decir, a los sermones que llevaba este obispo que estaban en Provenzal, ¿sí? Estos textos, que se conocen como las homilías provenzales de Tortosa, son las que después se tradujeron como primeros textos en catalán, que fueron las homilías d'Organyà, que fueron la traducción de las homilías provenzales de Tortosa que venían de Narbona. ¿Vale? Sí, por tanto, uno de los primeros textos fundacionales de la cultura catalana es un texto en provenzal de Narbona, escrito en catalán. Después, la catedral de Tortosa también tiene el maestro de obras, venía de Narbona, con el obispo. Es decir, que ahí había una relación. Después, evidentemente, pasan muchos años, pero ya en el siglo XX... muchos agricultores de aquí iban a la vendimia, a la zona de Narbona, porque era una manera también de ganar dinero aparte de las cosechas que vienen aquí. Y por tanto, mucha gente de aquí, entre ellos algún tío mío, me lo explicaban que marchaban a Narbona, iban a Narbona a la vendimia. Gracias a esto, tenemos que Joan Castells Vilalta no fue a Narbona porque sí. Fue a Narbona porque mucha gente de Roquetes antes ya había ido a Narbona a la vendimia unos años antes. Por tanto, la relación que había de conocer gente de Narbona fue un paso importante para que cuando marcharon al exilio conocían gente donde habían estado trabajando. De ahí que muchos marcharon hacia este lugar. Y ahora hacemos este hermanamiento con San Marcel, justamente en la región de Narbona, que va un poco, bueno, pues buscando, serpenteando este camino cultural, agrícola, exilio, etcétera, ¿no? Es decir, que tiene un porqué.
6: Sí, un porqué. Y es unas razones más suplementarias de ese hermanamiento de San Marcel, Roquetes y la Cataluña y la región de Narbona, del Occitano. Uh-huh. Bueno, así que solo ahora nos queda pues juntar todo eso, todos los lazos y eso, los atamos todos juntos,
7: sí, sí.
6: Y hacemos nudo que ya no se desate.
7: Exacto, que quede bien atado.
5: Pues este fin de semana, sábado y domingo, bueno, se hará este nudo para atar estas dos ciudades, San Marcel y Roquetes, en el primer intercambio cultural en el municipio hermanado de San Marcel Sujote. Iván Hurtado es el presidente honorífico del Ateneo de la República de Narbona, y también nos ha acompañado Sisco Ye, que es regidor de Memoria Democrática, Cultura y Festes de Roquetes. A los dos, muchas gracias por atender nuestra llamada por videoconferencia, y que este fin de semana vayan muy bien los actos y que se lo pasen muy bien. Muchas gracias y buenos días.
7: Seguro que sí.
6: Muchas gracias.
7: Y gracias.
6: Muchas gracias.
0: Serveis informatius d'Antena Caro.
5: Aquest passant dimarts es va portar a terme el ple ordinari del mes de maig de l'Ajuntament de Roquetes, on a l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts. Dintre l'apartat d'afers interns, recursos humans i seguretat ciutadana, es van aprovar per unanimitat les compatibilitats de Mònica Moné Valls i Álvaro Sengas per realitzar una activitat privada. També es va aprovar per unanimitat la donació efectuada per la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària S.A., Sareb, de la finca registral número 7066 del registre de la propietat número 3 de Tortosa a favor de l'Ajuntament de Roquetes. També es va aprovar per unanimitat el decret d'alcaldia número 2026-789 del 19 de maig de 2026, mitjançant el qual s'aprova el conveni de col·laboració amb el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el COPATE, per a l'execució de les actuacions del projecte Espais Naturals de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre. En canvi, es va aprovar per majoria la moció per exigir al govern de l'Estat el finançament de les competències sobrevingudes i el respecte a l'autonomia local presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Com deia, aquest punt es va aprovar per majoria amb els vots a favor d'Esquerra i Junts, l'abstenció de Movem i el vot en contra del Partit dels Socialistes de Catalunya. En l'apartat d'urbanisme, llicències d'activitats i contractes, es va aprovar per unanimitat la declaració de les obres de canvi de tancaments del pavelló astronòmic de l'Observatori de l'Ebre, així com les obres de manteniment i consolidació de l'Observatori de l'Ebre d'especial interès i utilitat municipal per concórrer circumstàncies culturals i divulgatives. En l'apartat d'Educació, Memòria Democràtica, Cultura i Festes, es va aprovar per majoria la moció del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya sobre el pla pilot que preveu presència estable d'agents als centres educatius. Van votar-hi a favor Esquerra Republicana i Junts, es va abstindre Movem i va votar en contra el Partit dels Socialistes de Catalunya. Com diem, aquesta moció es va aprovar per majoria. En acabar aquesta sessió plenària, com és habitual, els diferents portaveus dels grups polítics van fer la seva valoració dels punts tractats a l'ordre del dia. Aquesta era la valoració que ens feia el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Sisco Ye.
8: Bona tarda a tothom. Vam fer la plenària del mes de maig. Això vol dir que queda un any per a eleccions, ja, vull dir que la legislatura ja s'acaba, però malgrat que la legislatura s'acaba, a quin nivell d'equip de govern no parem de treballar, malgrat que n'hi ha que ens diuen que no treballem, que no fem res, que, bueno, ells han de dir el que els toque, però després ja veurem el dia de les eleccions la gent que diu i que veu i que opina. Per tant, el plenari d'avui s'han portat una sèrie de punts que en aquest cas beneficien a Roquetes, concretament un acord que s'ha fet amb el COPATE pel tema d'arranjament i manteniment de les vies verdes, en la qual l'Ajuntament fica 17.000 euros, però la resta de manteniment anirà a càrrec del COPATE, no el Gran Roquetes, sinó també a nivell de totes les Terres de l'Ebre, de la competència que té el COPATE, i això farà que sempre tinguéssim la via verda a punt per a, des d'un punt de vista de recreatiu, turístic, lúdic, etc. A part d'això, també hi ha un ajut per a tirar endavant també obres i millores de reforma de l'Observatori de l'Ebre, perquè sabem que l'Observatori, en aquest cas, és la institució emblemàtica de Roquetes i també representativa, molt representativa a nivell del territori. També és un punt de referència internacional a nivell de recerca i, per tant, és una nineta que Roquetes i, en aquest cas, l'Ajuntament estem compromesos a continuar invertint, continuar ajudant i continuar potenciant. A part d'això, també, en aquest cas, hem portat dues mocions. Una, que en la qual va referida al volum de càrrega de l'Estat quan aproven un determinat volum d'actuacions que cauen directament, en aquest cas, damunt dels ajuntaments, sense el finançament que correspon i també sense el personal que potser faria falta. A què ens referim? Ens referim al procés de regularització que ha tirat endavant el govern socialista de Madrid. Que estem en contra de la regularització? Evidentment que no, perquè hi ha gent que ja estava aquí. Però això representa que un volum de feina ingent que tenim aquí, que hem tingut aquí a l'Ajuntament de Roquetes, com a tots els altres municipis, d'aquí que Esquerra Republicana, no només l'Ajuntament de Roquetes presenta aquesta moció, sinó que la presentarà als diferents ajuntaments on està representada. Perquè, clar, a nosaltres, en el cas de Roquetes, m'ho ha suposat que 5 persones contínuament estiguen donant suport a tota aquesta gent nouvinguda que ve a regularitzar la seva situació. Evidentment que ho fem perquè és de llei, és de justícia i s'ha de fer. Però, clar, si no tens els recursos econòmics per poder contractar, si no et posen gent també per a poder ajudar, ho has de traure de recursos propis. I llavors això ens ha implicat traure gent d'altres serveis, de secretaria, de cultura, del mateix padró per deixar els padrons ordinaris pel tema, per a fer aquesta regularització perquè té uns terminis. I això ha representat que ara avui en dia, a dia d'avui, estem ja pràcticament a 24 hores de cita. Però aquestes 3 setmanes ha sigut de bojos. Vam haver d'habilitar un despatx especial per anar això, en tot el que representa a nivell informàtic i tècnic, clar, vull dir que ha sigut un d'alta baix. Què demanem? Home, que si una altra vegada es produeix, no un fet com estos, però un altre fet d'aquestes característiques, que algú d'alguna administració superior decidix posar un cri al món, almenys que ens doni la roba i la papilla per alimentar-lo. Perquè és que, clar, si no, com i d'en quina manera això ho podem aguantar? Perquè, clar, has de deixar de fer les coses que et toca com a ajuntament i, a vegades, que és el que també ens ha passat, has de contractar serveis externs perquè et facin la feina del dia a dia. Per això hem presentat aquesta moció. I que no ens justifiquen boes, punyetes i no sé què, segons qui. Perquè, clar, aquell que no veu la feina no pot dir res, però el que la patix sí que ens ho diu. I ens ho diu i ho han patit. Ho han patit aquí a nivell de l'Ajuntament. Això per un costat. I després l'altra moció ha estat pel tema de els agents de paisà als centres educatius. Clar, quan el mateix Departament d'Educació ja vetlla des del punt de vista educatiu per a que situacions de violència no es produïsquen als centres educatius, a partir de tota una sèrie de protocols, una sèrie de formacions, una sèrie de formacions prescriptives, una sèrie de formacions de prevenció, accions del mentrestant, accions posteriors als fets. És a dir, s'està formant als claustres des de fa anys en totes aquestes mesures. Si ens trobem que ara el mateix departament te fica policies, o vol ficar policies, encara que sigui un pilotatge, dins dels centres educatius, s'està carregant la mateixa filosofia del Departament d'Educació. Clar, què estem dient? Que l'única manera de poder solventar els problemes és la policia? Si justament a l'escola s'ensenyen valors. Quins valors estem transmetent als nostres fills? Que poden fer el que vulguen quan no hi hagi policia? Clar, això nosaltres considerem que crea una falsa alarma. Perquè, clar, si jo sóc pare d'un fill o d'una filla que va a l'institut o a l'escola i em diuen que, oh, hi ha policia, et ficaran policies al centre educatiu, el primer que penso és que mon fill no va a escola o no va a un institut, va a un lloc on s'estan matant contínuament. Claro, davant d'això dius, a veure, centrem-nos, parem-nos i a veure això, què és el que està passant. Perquè és el que hem dit aquí. Si això hagués estat el Partit Popular, el Partit Socialista i els de Comuns o Movem, haguessin dit el mateix? Segurament que no. Haurien dit, bueno, això que s'han pensat... Ah, i resulta que uns ho presenten i els altres ho atorguen en l'abstenció. Potser aquestes polítiques que diuen d'esquerres, jo al final no sé si les acabo d'entendre. Perquè, clar, és el que diem aquí. És que això no passava ni en temps de Franco. No va passar ni en temps de Franco, això. Que potser s'han de mirar altres mesures com restaurar l'autoritat del professorat. De mesures disciplinàries, a vegades, alguna expulsió. No, és que no es pot expulsar, però per què no? Sempre s'havia fet i no es va morir ningú, eh? Bueno, són mesures que se podien ficar damunt la taula. Però és el que diem. damunt de tots els documents de centre que hi ha, damunt de tots, una cosa està clara. No hi ha cap punt de cap document de centre que digui que la policia vetllarà pel compliment de la convivència al centre educatiu, sinó que vinguin i que m'ho ensenyen. Per tant, fer aquesta llei o aquest pla pilot, perquè això, clar, és que les coses en l'administració comencen allò suaus, però després s'acaben imposant. I una vegada comences una cosa així, després és molt difícil de traure, ja ho sabem per experiència. Per tant, si el mateix Departament d'Educació no confia en el clima de convivència a l'aula, plantegem-ho. D'aquí que presentem la moció d'Esquerra Republicana perquè això, este pla de pilot se traga i se continua en este cas fent les mesures disciplinaris, les mesures de convivència que ja està protocolaritzat a nivell de centres educatius i, per cert, en una figura específica als centres educatius per treballar això. Per tant, res més. Gràcies.
5: Aquesta era la valoració del ple ordinari del mes d'abril de l'Ajuntament de Roquetes del portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Siscoller. Tot seguit, escoltem també la valoració que ens feia d'aquesta sessió plenària el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Josep Maria Beltrán.
9: Bona tarda a tothom. Compareixem després del ple ordinari del mes de maig i, bé, en teoria seria comentar aquells punts, si no ho feren tots, però sí aquells punts més importants que hem tractat i debatut de l'ordre del dia d'avui. En principi, i com a punts importants, a més de aprovar les compatibilitats de dos treballadors de la casa, hem començat en una bona notícia, que era la donació efectuada per la Sareb d'uns terrenys a l'entrada de Roquetes, concretament a l'avinguda Ports de Caro. Està bé que tot aquell patrimoni que es consideraven actius tòxics en el seu moment i que vam tindre que rescatar en diner públic als bancs que havien invertit en totxo d'una manera especulativa i d'una manera molt poc ètica, ara retornin a cost zero allà on mai haguessin tingut que sortir, que és del patrimoni públic. I per això hem fet una pregunta i entenem que és un bon inici per a començar la política d'implementació del parc d'habitatge públic a Roquetes. I després han passat a un punt que era les obres i les actuacions del COPATE en els espais naturals de la biosfera i que a Roquetes concretament dona per a pintar o per a senyalitzar un tram de la Via Verda que passa pel nostre nucli urbà i s'invertix un valor de 17.000 euros. I després hi hem passat al primer dels punts de l'ordre del dia on el debat ha anat pujant d'atenció i ha anat pujant en l'atenció. Presentava el grup d'Esquerra Republicana avui les dues mocions que anaven a l'ordre del dia del plenari, eren dues mocions que presentava el grup municipal d'Esquerra Republicana, i presentava una moció que així per a dir-los i llegir-los literalment el text, era exigir al govern de l'Estat el finançament de les competències sobrevingudes i el respecte a l'autonomia local, presentada, ja us ho he dit, pel grup d'Esquerra Republicana. Evidentment, des del grup municipal socialista hem votat en contra. Esta moció se refereix al tensionament, segons l'equip de govern, se refereix al tensionament dels recursos humans propis de l'administració local en el procediment de regularització extraordinària que el govern de l'Estat va instar a començar este passat mes d'abril i que va publicar en un real decret al BOE. Des del grup municipal socialista els hem explicat quins són tots aquells recursos que ha rebut l'Ajuntament de Roquetes i l'administració local en el seu conjunt a l'hora de poder donar resposta a aquesta competència sobrevinguda que des de l'equip d'Esquerra Republicana es considera com una competència sobrevinguda. Jo el que sí que crec és que és un tràmit, que és un acord sobrevingut, que ne recau una part sobre les administracions locals, però jo també vull recordar que l'administració local és la primera finestreta que troba el ciutadà i, per tant, totes les competències són ateses o han de ser ateses o assessorades o acompanyades des de l'administració local. I no val a dir, són competències sobrevingudes, d'això no en volem saber res i d'això no fem res perquè no és competència nostra. Perquè aquesta és una resposta que no podem donar ni a l'electorat, ni a la ciutadania, ni a la gent que passa pel carrer i que, per tant, veu en l'administració pública un lloc a on pot entrar a preguntar, a tramitar, a assessorar-se i a procedir en els seus drets de ciutadania. A banda d'això, el discurs sempre és el mateix, és un discurs victimista que no ens porta a cap banda, però que sempre acaba dient que perquè els ajuntaments hem de pagar, perquè els territoris hem de pagar, perquè damunt a Madrid ens expolien i ens roben. Mireu, no paguen els municipis, no paguen els territoris, no paguen les ciutats, ni els pobles, ni els barris, ni els ajuntaments. Els ciutadans exercim la ciutadania pagant impostos. I per tant, tothom necessita de l'atenció sense excepció. Patrimonialitzar el diner públic, de dir això són diners de l'Ajuntament, això és propi de dretes caciquils vuitcentistes i este discurs l'hauríem d'anar deixant de banda. Això per una banda. I després és l'altre en el que jo insisteixo i avui he insistit com a dues vegades, que és el tema del victimisme. Perquè a nosaltres ens roben, perquè a nosaltres ens expolien, perquè a nosaltres ens fan, perquè a nosaltres ens obliguen, perquè a nosaltres mireu com ens tracten, perquè a nosaltres no ens tenen en compte. Jo crec que el victimisme és l'arma és un arma estèril, primer això per a començar, i és sostenidor, i no vull dir que sigui el cas, però és sostenidor de polítics sense massa talent, que se neguen a complir en responsabilitats que tenen. I això ho hem de tindre tots en compte i ho hem de tindre molt clar. La condició de víctima mos generarà i mos acabarà generant un estatus que és superior al de qualsevol persona, perquè a una víctima ni li podem discutir ni li podem portar la contrària, perquè damunt de que és víctima d'una injustícia lo doble victimitzarem. Per tant, caldria apartar tot aquest discurs, que a més sempre és un discurs que sempre es genera quan mos trobem a l'hora d'invertir recursos en gent o en un perfil o en un col·lectiu de població que nosaltres considerem vulnerable i que, per tant, des de les elites se considera que invertir recursos en segons quina gent és una despesa que no ens podem permetre. I, per tant, jo el que acompanyaria i el que animaria seria a treballar, a gestionar els recursos que tenim i a complir en les competències que ens són pròpies i en les que ens venen i a les sobrevingudes i en les de tothom. A atendre a tota la ciutadania sense cap tipus d'exclusió. I després ja han passat a unes obres d'especial utilitat, d'especial interès i utilitat per a l'Observatori, unes reformes en les tanques de l'Observatori i en la sala per a les activitats culturals i divulgatives. I després ha vingut la segona de les mocions que també presentava Esquerra Republicana sobre allò que es coneix com a pla pilot de convivència als centres educatius, però que ells han col·locat com a pla pilot que preveu la presència estable d'agents als centres educatius. Aquí, i d'esta manera, el vot del grup municipal socialista també ha estat en contra, com en l'anterior de les competències sobrevingudes i el procediment de regularització de població immigrant, però sí que hem tingut que explicar alguna de les coses de la moció. I és que, en definitiva, este és un pla pilot que el que intenta és, des de la prevenció, millorar la convivència als centres educatius, que és un pla que s'ha demanat voluntàriament per part de l'equip dels equips directius i dels claustres dels centres, que veuen com el seu entorn, perquè no es tracta aquí dels centres educatius, se tracta de que els centres educatius no són càpsules que viuen aïllades. Els centres educatius són un dels cors de les nostres ciutats, dels nostres pobles i dels nostres barris. I, per tant, tot allò que condiciona el seu entorn acaba impactant dins les seues aules i els seus patis. I, per tant, el que preveu este pla pilot és millorar la convivència i, per tant, poder estudiar en la incorporació d'agents de mediació del cos de Mossos d'Esquadra, poder millorar tota aquesta problemàtica i tota aquesta conflictivitat que hem d'esperar que no vagi a més i que, per tant, només se pot desactivar actuant des de la prevenció de tots els recursos comunitaris. I torno a repetir, de tots els recursos comunitaris, siguin de salut, siguin de serveis socials, siguin de les forces de seguretat, siguin de les entitats esportives que hi haguen al municipi, siguin d'on siguin. Però un centre educatiu ha de disposar, ha de poder disposar, perquè l'entorn també ha de ser educatiu, de tots els recursos comunitaris que tingui a l'abast. I ja per últim, hem proposat la pregunta de quan hi ha prevista la licitació dels punts lila per als actes d'aquest estiu. Ens han dit de que no hi ha res i que a l'espera de la subvenció que ha de vindre d'Igualtat i Feminismes. Jo des d'aquí ja no voldria allargar-me més. Sobre els punts lila i les licitacions, si convé, ja en tornarem a parlar en properes ocasions o al proper ple. No voldria allargar-me més. Això sí, avui des d'aquí, aprofitant que sóc que compareixo com a portaveu del grup municipal socialista, sí que donar una abraçada a la regidora i a la companya Lídia Saura, la portaveu del grup municipal de Junts, que en les darreres hores ha perdut el seu avi. I res més, emplaçar-nos al proper ple a finals de juny. Gràcies.
5: Aquesta era la valoració que ens feia Josep Maria Beltrán, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, del ple ordinari del mes d'abril de l'Ajuntament de Roquetes. Finalment, escoltem també la valoració que ens feia el portaveu de Movem Roquetes, David Poll.
10: Molt bona tarda. Acabem de finalitzar el ple ordinari del mes de maig, un ple que ha tingut bastants temes i des de Movem sempre destaquem aquells que creiem que són més interessants per al veïnat. Per un principi, des del grup de Movem hem reclamat a l'equip de govern que revise la quantitat de netejadores que hi ha actualment, perquè hem estat sabedors de que hi ha hagut diferents baixes i això ha provocat que actualment l'equip de netejadores que té l'Ajuntament vagin molt col·lapsades i que aquesta col·lapsació pugui arribar que hi haguin més baixes i no s'ha pogut complir en el que són les necessitats de neteja al nostre municipi. És per això que hem demanat a l'equip de govern que revise a veure si es pogués ampliar l'equip que hi ha de netejadores. Ja ens ha comentat també la secretària en aquest cas que les borses estan agotades, llavors seria qüestió tornar-les a activar o incrementar més la plantilla. A continuació, s'ha portat a aprovació l'adquisició d'un solar que se cedeix per part de la Sareb, un solar que està a prop del CAP de Roquetes i que la Sareb ha ofert a l'Ajuntament en unes condicions que són molt, molt, molt, molt assequibles, pel qual des de Movem estem molt contents de que se pugui tirar endavant, ja que en la moció anterior vam demanar que es poguessin incrementar els solars que hi ha al nostre municipi, ja que l'Ajuntament de Roquetes pateix molt de falta de solars o de zones urbanes que puguen ser pròpies de l'Ajuntament per portar activitats, ni que sigui per crear noves zones d'aparcament. També s'ha portat avui a plenari una aprovació per millorar la senyalització de la via verda al pas per Roquetes per part del Copate, una subvenció que ve d'Europa i que en aquest cas el Copate l'aprofitarà en el cas de Roquetes per pintar i senyalitzar el pas de la via verda des de el pavelló fins a la rotonda de l'escorxador o com diem de la biosfera. Des de Movem hem insistit moltes vegades en el fet de que el tram de la via verda que passa per Roquetes s'ha de millorar. La seva situació és de perill perquè conviuen molt a prop els ciclistes amb els vehicles com els cotxes, les motos o els camions, i que s'ha de dotar de seguretat per a tota aquella gent que passa per aquest tram. A més, també vam demanar que s'havia de millorar la senyalització perquè la gent tingui clar per on ha de circular. Entenem que aquesta pintura facilitarà aquesta visió de per on va la via verda, però també hem demanat que la senyalització s'incorpori també eines de per on s'ha d'anar i quina distància hi ha per poder informar bé a qui circula per esta via verda. Avui s'ha portat també una moció per part d'Esquerra que exigia més finançament de les competències sobrevingudes del govern de l'Estat i respecte a l'autonomia local. Una moció que ve donada al fet de que es va fer la regularització de les persones migrades i que va suposar per a l'Ajuntament uns dies de molta feina acumulada per a les administratives i les tècniques del moment. La moció no ve a reclamar el fet de la regularització, sinó que ve a reclamar és que demanen més recursos derivats de més competències. Podem entendre que les administracions petites com els ajuntaments faiguen aquesta reclama i pertoca, és lícit que la faiguen. Fi al cap, avui dia la burocràcia ha pujat en molts de sentits i incrementa les tasques i fa que això s'hagi de prioritzar, però considerem que aquesta és la solució. La solució és poder prioritzar quines tasques han d'estar per sobre les altres i quines coses han de descansar un moment per poder fer unes altres. En aquest cas, a la moció ens han mantingut en abstenció perquè estem d'acord en que es pugui demanar més recursos quan hi ha més competències, però no estem d'acord en que la moció denunci l'actitud del govern de l'Estat quan és un mal comú que l'Estat espanyol, el govern de la Generalitat, la Diputació, cada cop que trasllada unes tasques noves als ajuntaments, hagin els ajuntaments d'organitzar-se per veure com atenen aquestes necessitats. En aquest cas ha coincidit en la regularització, però, com bé hem dit al ple, de vegades passa en altres situacions i moltes vegades lligades a quan es donen ajudes que la gent ha de córrer per demanar-les i incrementa la gent per les institucions. També s'ha portat avui a aprovació les obres que s'hauran de fer a l'Observatori de l'Ebre, unes obres que des de Movem sempre votem a favor, unes obres que no van costellades per l'Ajuntament de Roquetes, sinó que es paguen des de la Generalitat i des de Diputació, és a dir, per institucions superiors, i en aquest cas, com m'ha dit l'alcalde, des de Roquetes ens podem sentir orgullosos que no els cobrem l'impost d'aquestes obres, perquè el que ens interessa és que es faiguen, que es porten a terme i que millore el nostre Observatori de l'Ebre preciós que tenim. Per últim, ha entrat una moció d'Esquerra Republicana, la qual parlava sobre el pla pilot de la presència estable d'agents de Mossos d'Esquadra en centres educatius, en el qual Esquerra Republicana fa aquesta queixa de que no accepten que hi haguin agents dels Mossos d'Esquadra als centres educatius. Per explicar-ho, el grup de Movem ens hem mantingut en abstenció perquè considerem que, una, no hi ha a les Terres de l'Ebre cap centre afectat, no estan a la zona de les Terres de l'Ebre, i per altra, dels 14 centres als que se'ls va proposar fer aquest pla pilot, 4 se n'han sortit, és a dir, els altres 10 que ho podien fer no ho han fet. Des de moment considerem que les propostes que pugui fer el govern en quant a educació creiem que són en una mirada en positiu per mirar de solucionar problemes i que s'ha d'explicar bé, perquè en aquest moment de conflicte en el col·lectiu educatiu ha caigut això com una gota malaia, que diuen, és un mal moment per poder posar agents de seguretat dintre els centres. Segurament hi ha molts de centres que els seus equips directius han demanat millores en aquest sentit en seguretat, ja que el Departament d'Educació ha incrementat la burocràcia en quan hi ha algun fet que el professorat considera que és conflictiu i que no arriba a poder-se solucionar en els coneixements que tenen, és necessari engegar uns aplicatius, uns programaris, unes accions per a poder donar solució a la ciutadania. I possiblement la Generalitat ha considerat que posar aquests agents a certs centres puguen donar solució. Considerem que el seu pla pilot, aquests centres són els que hauran de fer la valoració per dir si l'actuació ha sigut positiva o ha sigut negativa, per veure si això s'ha de seguir implementant, variar o eliminar. Des de Movem han votat en abstenció perquè, per un costat, considerem que el que demanava a la moció Esquerra Republicana és que s'ha de millorar la presència de personal als centres educatius, però no dràsticament posant agents de seguretat com els Mossos d'Esquadra, però no el podem votar en contra perquè ve a donar una solució a necessitats que tenen centres educatius complexos. Com diem, no ha sigut idoni fer-ho en aquest moment de conflictivitat en el col·lectiu d'educació, però hem d'esperar a veure com s'acaba resolent. Hasta aquí el resum que fem Movem del ple del mes de maig. Ara vindran actes festius i anirem al ple del mes de juny previ a festes. Demanem a tothom que disfrute d'aquests dies,

0: acaba ni el mes de maig, per tant continuarà, en el cas de les Terres de l'Ebre, també a Castelló i al Matarranya, aquesta temperatura molt més alta del que toca. Fins i tot avui pujarà més que la d'ahir, especialment a les comarques interiors, per tant, lluny del mar, ja estarem parlant de temperatures que passaran molt fàcilment dels 35 graus, en seran 36, 37, 38 a l'ombra, els graus que hi haurà, per exemple, cap a la Ribera d'Ebre, també amb una mica més de vent de garbí, aquest vent del sud que aquesta tarda bufarà amb més ganes, per tant, molta precaució al bosc, que està completament ressec i ja hem tingut aquests incendis forestals els últims dies. Arran de mar també s'anirà reforçant una mica aquest vent de sud o sud-est ja, especialment aquesta tarda, però amb bona mar i de núvols ben poquets. Serà una jornada força diàfana, força transparent, no tindrem tempestes tampoc a la tarda. I atenció, perquè el divendres la temperatura no afluixarà gaire, al matí ja començarà molt i molt càlid i durant la tarda arribarem a fregar els 40 graus al Segrià. N'estem pendents a la xarxa.
1: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

Radio. Han acabado.